can't go wrong trying to make things right.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
1: Aneu amb la bandera de Gelband.
0: Deies Maria, oi?
2: Quereu com una de Gelband?
3: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
4: Hi ha un no...

quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista Partit Quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El Partit Quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostica les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restaurada la seva normalitat.
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 de la vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11:32.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita.
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Clara García.
1: Per què?
0: Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran estadi.
1: Reina, sabeu que ho dius per la meva veu i dic,
0: gràcies. També. Què? Quina cita?
1: Vull començar amb una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distàncies avui, perquè tenim un dia completet. Totes les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: I és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. La seva música, Bonnie M, ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, però una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar.
0: Sí, la dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquest jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes parts voluptuoses.
0: Bueno, registra sí, el que vol.
2: Però aquí doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement "Io sono Giorgia Meloni".
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents doncs, li han registrat també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan batusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com sigui,
0: o retallant i enganxant.
2: Però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santa Anna o la Fundació Arrel s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santa Anna són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara doncs, a l'addicció a l'escroll, o a l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials.

0: que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
1: I no deixem la música, en aquest cas, que acabem d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes Contar Conmigo, Ot Serra.
2: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
1: Lara, una cosa, Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
0: Sí.
1: Home, és que jo crec que si ha de venir una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
3: Em donen el principal, el paper principal.
0: Cap mena de dubte.
3: Segur, eh?
1: T'animes a cantar una mica en directe, podes contar. Seguim?
3: Seguim.
1: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta, ah, no, espera't.
3: Què passa, que no,
1: no
3: ho he
1: no,
3: posat
1: bé? No, ho estic llegint fatal jo, espera't. Ara sí, ara no, espera't, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el...
3: No passa res.
1: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
0: El 13 d'octubre, també, en primer lloc us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
1: Sí.
0: Que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
1: Ah.
0: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: al matí mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York, i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè m'has escoltat només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, bueno, antigues, entenc-me, les que estem tirant les efemèrides, la que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de col·lapse de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar a fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jambori amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar i li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida. Bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do les declaracions de Marcos Franz. Poder recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història,
2: una història
1: complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. Quan mires Merlí, el veus.
1: Tu ja ho vas detectar.
2: Us en recordeu d'aquest personatge? És que el personatge era una mica raret,
1: sí.
2: Saps? Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món a Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González de col·lapse. I de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
5: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català, això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots, llavors a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí i acabem visitant el programa de Broncano a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano la deta gallega Ana Peleteiro.
6: Te hago la pregunta clàssica ja de marxar-te.
7: Me voy a sentar, porque...
6: Fatal.
7: ¿En qué crees que estoy peor?
6: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
7: No, en absoluto.
6: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando tiene un niño no ha podido competir.
7: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera. Claro.
8: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? O sea, la verdad.
6: Ahí tienes toda la razón, de verdad.
8: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
6: Me parece razonable.
8: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
6: Ya, ya.
8: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho vam explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara,
2: sí.
1: Perquè és una de les coses que més li inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo
2: li hem arreglat el dia. Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjant a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana en les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
9: Todos los días me mandaba frutos, básicamente, y decía: no, no, no, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan: no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
9: Y nada, no sale. Digo: otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pero está otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza. Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
9: Se ha quedado así debajo del seto, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé, aquest gat no volia
1: és
2: ser rescatat.
1: És que es quedava aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar de casa.
2: Totalment. La mar de bé allà sota el set. Estava amagat sota el set, o pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la poma i va pensar, no m'ho puc creure.
2: Clar que no va anar corrent. Quina mandra. Vinga,
1: que seguim. Ah, sí, perquè a més, Anna Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
10: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
1: ¡Amor!
10: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
11: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa cada
1: dia. Que
2: pobra,
1: però era una guerra, és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes. I de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
13: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
14: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inundat actiu.
13: Massa aigua, terrible.
15: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
16: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
17: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
18: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
19: És molt perillós això, que enviïn una alerta ja.
20: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
21: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
12: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
17: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca. De
13: Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
17: No, Mallorca, no.
13: També has de descansar, no, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
17: Menorca, ai.
13: Menorca, ara?
17: Maresme.
12: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
22: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
12: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez de los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
23: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va a lanza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progresa escolar.
1: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera Energy, que vam parlant amb en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.

0: que algú t'ho validi. No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem en Gians per molts anys avui.
2: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas, i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si acabo de llegar? Si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Si esto es como... Només pràcticament 3 minuts, arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
3: Bon dia, matiners i matineres.
4: Immas Ferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
3: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
4: Els matiners.

0: més matiners.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi que el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i de resta.

0: d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
0: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
0: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carmen Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats, i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
0: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
0: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers, ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
0: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i policia nacional i guàrdia civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
0: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
0: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Hi vas?
0: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
0: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
0: Vinga.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
3: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
4: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I la Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
3: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
4: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
4: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
3: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del FLA o el traspàs de Rodalies.
4: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
3: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
4: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
3: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
4: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
3: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
4: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
3: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
3: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau en picat?
4: El preu de l'oli i les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'han collit 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
1: Encara hi ha esperança.
3: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7, va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: On han tornat a batejar després de 36 anys?
4: Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
5: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca, i també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
1: Doncs haurem d'anar a veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
5: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè
1: val,
5: havia
1: ja
5: de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
1: Sí.
5: Joan Ramon Grael, que és el director artístic de la central del circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
6: I si interrompíssim la normalitat? Des de la central del circ, amb comissariat conjunt de l'antic teatre i Artefacte, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza, i l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
5: I acabem amb un apunt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests
1: no
5: dies
1: diguis.
5: És a Madrid.
1: Què?
5: Doncs, Canalia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar.
7: Perquè no m'hi vau convidar.
5: Doncs fa un últim concert.
1: Va, doncs anem-hi tots, no?
5: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
1: Fem matiners, el 12 d'octubre.
5: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. A Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Digue el Cordomí per aquí o no? Jo està despert o no, a veure? No, no hi és?
2: Ah, sí, mira. Sí, sí.
0: Bon dia, Cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro. Un bitxo?
1: De quin
2: Bernat
1: tipus?
2: Pudent.
0: Clar, un Bernat Pudent. Oh, no, per favor, no.
3: No l'aixafis.
2: Mira que vaig... No, no, vaig obrir la finestra del llenço, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, perquè els Bernats Pudents, a més,
2: que són
0: insaciables, Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
5: Jo ja és que ja m'ho veig a venir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
5: A veure...
6: Hola.
3: Què ha dit? Hola, es diu
1: hola.
0: Jo diria...
2: El de la Melero, aquest és un.
3: Quant temps
2: fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
3: aquest
0: no?
3: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set.
3: Jo també n'anaré a dir set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
3: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar. És que no tenia micro.
3: Cinc,
0: la Lara...
2: Jo dic que és 4.
0: És que ara ho agrada,
2: que me'n quedo curt.
1: Tu volies dir més,
2: curt, però és igual, 4. No, però 10 no diré. 10 és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades!
3: Sí. Mira, no, ja n'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
3: Ànims,
0: no passa res. No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir
3: espera, que la Maria...
2: Ah, no.
1: Va ser el divendres, et diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar
1: ahir
2: en ridícul,
1: però em
2: vaig
1: sentir
2: guanyador ja.
1: Amb moltes gràcies que vam preguntar.
3: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar l'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, som-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al el telèfon dels matiners, el 93207474, 93207474. Esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
7: avui també
0: un dia intens, eh?
7: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras. També altres líders que estan inhabilitats, com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir. Avui ho farem amb Míriam Nogueras, de Junts. Ho farem amb Ernest Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també porteu de Sumar. També parlarem d'Ernesto Kaiser per l'amnistia. Tenim un programa molt complet. Parlem amb el sindicat de llogaderes sobre la vaga general que hi haurà. Veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral. Se suposa que sí. És a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important. Marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
7: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno,
0: senyors, que a vegades us poden vaticinar,
7: Vaticinar, i era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents, gràcies, Maiol.
7: Fins ara.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiero llamar, tampoco que me llamo también.
6: La solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
11: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
11: No.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
13: Del calçó.
14: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia. Amb Elisenda Carot.
9: La solució. Passa-ho.

0: Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I mentre anem rebent les vostres trucades al 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara Garcia, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernats Pudents.
1: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
1: Però, pare, és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan sí. surts, has d'expulsar, perquè moltes vegades, quan fiques els braços a les mànigues, comencen a sortir Bernats Pudents.
3: No és broma,
2: sí,
3: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
1: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. Pues m'havia assegut a sobre d'un.
1: Sí, oi, sí. No sí, sé sí, si hi ha algun sí. mètode per intentar pal·liar l'entrada dels Bernats Pudents a casa. Doncs això si ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins de casa per qualsevol forat, i cada dia es compra una pala de mosques.
1: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba amb més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important, i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
1: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
1: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
1: que vagi bé, adeu. Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un gol fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estàs al cotxe, Sergi?
4: Sí, estic de camí de feina.
1: Molt bé, cap on vas ara?
4: Cap a Barcelona.
1: I de què treballem?
4: Doncs informàtic.
1: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
4: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
1: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
4: Doncs mira, m'aixeco ja a un quart de sis.
1: Sí.
4: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
1: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, d'on vens?
4: No, vinc de la Torre de Claramunt.
1: Ah, val, perfecte.
4: De Capellades.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent, a veure si tindrà l'Eloi Cordomic i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
4: Igualment, gràcies.
1: Fins ara, bon dimarts, adeu.
4: Fins ara, bon dimarts.
1: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
5: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
1: Has sentit la nit dels ignorants?
5: Sí.
1: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio.
5: No,
1: com ha anat això?
5: Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
1: A quina hora, perdona?
5: Jo fico llit de seguida.
1: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
5: A les 6 de la tarda o així.
1: A les 6 de la tarda. Entenc que
5: sí,
1: ens hem llevat
5: cap... Sí, la pastilla.
1: Val.
5: I fins avui a les 11, a les 12.
1: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
5: Sí, Marta Romagosa, sí.
1: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
5: No, m'estiro al llit una miqueta, jo no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
1: Això és una meravella, per tant hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
5: Sí, sí.
1: I jo que ho celebro, doncs escolta'm, tens el número 2.
5: Molt, que hi he de penjar o no penjo?
1: No pengi, no, penja,
5: no
1: penja, penja, penja,
5: penja
1: i ara i et trucaran si guanyes.
5: Molt bé, pues és molt amable, a veure si em toca.
1: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
5: Bon dia.
1: Adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
6: Bé, molt bé.
1: L'hem començat bé?
6: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
1: Molt bé, el dimarts mira que és un dia una mica tonto, eh?
6: Sí.
1: No?
6: Sí. La setmana costa,
1: però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia, he d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, una abraçada.
6: Una abraçada, adéu.
1: Adéu, Gemma, adéu. I tinc per aquí també a l'Aron. Aron, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Veig que vas amb cotxe, també.
7: Sí, exacte, a treballar.
1: D'on vens i cap on vas, Aron?
7: Pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
1: Déu-n'hi-do, això cada dia?
7: No, cada 4.
1: Cada 4. A què et dediques tu, Aron?
7: Bueno, treballo al SEM.
1: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
7: Una mica, sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, tens el número 4. D'aquí uns moments l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aron.
7: Perfecte. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Marta.
1: Valentina, porta l'ukelele.
2: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi posa el disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
3: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquesta que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. Esclar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts.
2: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
4: El 2.
2: El 2, doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenca.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Ja no, Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Ambano, Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres. Ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell. I el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i per tant pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i per tant doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt, llavors òbviament els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica, i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el GEVEN col·labora amb altres entitats del municipi i és o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys d'Empeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el GEVEN ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliba i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres irem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els agrada l'espai o no els agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres dia 17 d'octubre farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del GEVEN, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Don Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant que sí, moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bé, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... ells parlen d'un domini restringit que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord, és un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat, bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, pues fem cattrain.com, però en lloc d'això han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu, tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió,
2: que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió, que dius, no, és un tió, no és un cagatió, a veure si poden treure-li el caga del davant.
4: ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran si els cal ajuda amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes d'Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès, i vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat.

0: posar més seriosos.
1: I tant, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
1: Abraçada, adeu.
2: Doncs...
3: M'he de trobar molt, no?
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54. A la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig bé, eh?
2: Sí, sí.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. El febrer us reuniu?
1: Sí, el febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer hi ha intensiu? O...
1: Sí.
0: Hi ha intensiu? A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí. Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances.
1: Prou, eh? Tenir, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, tres más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6 m'ha semblat dir. 2, 4...

0: 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no? Al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
1: 3 i 3, 6.
0: 3 i 2 d'aquí,
1: sí.
0: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
2: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
0: Llavors vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxes. Si proves amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu hi ha el taladro. I de primer era marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
3: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits del guaire competeixen en les diferents modalitats del certamen: la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte: confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Després també fa el del dissenyador cada any.
3: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
3: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
3: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
3: Sempre
0: vestit.
3: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però bueno, aquí pues el grupet que tinc ja ho veus, molt majes i les donen igual.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant. Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
3: Ja estan pensats,
0: jo,
3: abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig algo que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem, de moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, pues, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no? El que tu comentes,
4: sí.
3: Que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no? Etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, més rimes, estructures, etcètera, però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista, sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo cas
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no? On ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina, mm-hmm. i una, no? Una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. Mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no? I ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no? El corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou, perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou, perquè si no podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps, o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com en aquella època, just després de la mort, no, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivim, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella, i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies amb ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que era una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí,
4: és una cosa que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis, perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No, jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo, no és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però pot ser qualsevol, o pot ser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú, sí, des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
3: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure-te. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La xarxa.

0: xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes: el Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen Sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el...
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució provisiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i cobra desviament senyalitzat. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, d'ahir a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona, i el darrer està de la B10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també en aquest cas en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem, avui un dia més molt pendents del cel. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja, i encara tindrem molta boira a les comarques interiors. Boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona, però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes d'aparatoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
5: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
6: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
7: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
1: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
8: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia.

0: Només dos minuts els que falten ara mateix per arribar a un quart de vuit del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, nou mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, ho recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
2: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
1: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers tres anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el Front d'Esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
3: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueras i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
5: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuarem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
6: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
7: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
8: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
9: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
8: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
10: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
11: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut.

0: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens van estar explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Bnei Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

0: Aquest programa, durant uns minuts, ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les tempestes? El poema que ara sentirem parla d'elles i dels trons, dels llamps i dels núvols del cel. El sentim?
1: Hola, em dic Àlexandre Prats, de l'escola Tabor de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Cumulonimbus, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada les seves rimes. Cumulonimbus, el gegant del cel, s'ha fet una orquestra dins d'un núvol fosc, tot ple de tempesta. A dins hi ha posat els llamps i la pedra, els trons, el fort vent i la pluja feresta.
0: Quin poema tan interessant, Àlex. Gràcies per fer-nos volar entre núvols. Fins al proper Embaladits. Adeu.
1: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Analitzarem tot seguit els efectes d'aquest avançament electoral en conversa amb Ernesto Pascual, doctor en ciència política. Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També serà Guillem Gisbert qui publicarà el seu segon disc

0: en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, arrel dels aiguats, hi ha tallades la C1415C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tancat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim tres accidents. El primer, d'ahir a la tarda, encara talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners, direcció Girona. I el segon, de fa uns instants, a l'AP7, també deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, direcció Girona. D'altra banda, hi ha hagut un accident a la B10 que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també està complicat, es veu encara afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per intentar actualitzar aquesta informació. I pel que fa al temps, aquest matí els núvols aniran a més, especialment a les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats a les Terres de l'Ebre. També hi haurà boires espesses a les comarques interiors, sobretot en alguns punts de la Catalunya central. De cara al migdia, els xàfecs guanyaran intensitat al Camp de Tarragona i arribaran també a l'àrea de Barcelona. De cara a la tarda, al vespre i la nit, les tempestes s'intensificaran especialment al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. A la resta del país també hi haurà tempestes localment fortes i amb força activitat elèctrica, sobretot al Pirineu de Lleida.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suant en titulars, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran, també us ho explicàvem fa uns instants, cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
0: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges en les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte al Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència prudència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
3: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
4: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
0: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat mentre a Pineda de Mar els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. I en aquest context, en Rodalies es prepara per a un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com estan les coses? No sé si hi ha alguna millora des de que hem connectat la primera vegada.
5: Hola, Elena, bon dia. S'espera un dimarts amb retards i demores a moltes de les línies, molt pendents també de les pluges que apunten una nova previsió, noves pluges que podrien afectar l'àrea metropolitana de Barcelona a partir d'aquesta tarda, però sí, es recuperen alguns aspectes del servei. Per exemple, s'ha recuperat el servei de trens a l'R1 entre l'Hospitalet de Llobregat i fins a Arenys de Mar, tot i que continua habilitat el servei de carretera des d'Arenys de Mar fins a Massanet. Les línies R2 Nord i la línia R11, totes dues línies acumulen també bona part de les incidències, i hi ha també serveis alternatius per carretera. En el cas de la R2 Nord, recordeu, hi ha un servei de bus entre Granollers Centre i Sant Celoni, i una notícia també positiva pel que fa a aquesta línia de recuperació progressiva d'algunes de les incidències és que s'ha recuperat el servei ferroviari en tot el seu recorregut a la R2 Sud de Rodalies. Tot i això, altres 5 línies de Rodalies es mantenen amb els serveis alternatius per carretera, així que es van recuperant progressivament algunes de les incidències. Altres es mantenen bàsicament a les línies del Vallès i el Maresme, amb un dia, un dimarts, també marcat per algunes demores i alguns retards en el servei de Rodalies, molt pendents també de les pluges que poden aparèixer aquest dimarts per la tarda i que sumaran noves incidències a les ja acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana.
0: Doncs aquí et deixem, Anna, com a testimoni perquè ens vagis informant de l'última hora, perquè nosaltres, com també molts dels usuaris, estem pendents d'aquesta estació de Sants. Gràcies, bon dia. En 3 minuts arribarem a 3:15 del matí. Temps per explicar-vos ara que el president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els dos decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder realitzar, diu, més projectes progressistes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
7: debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
6: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
0: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això, mentre el front d'esquerres, les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral, formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits de les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mónica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida a passar pàgina del sanchisme.
8: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
9: Sé que es una frase hecha, la de estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
0: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueras i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
10: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
11: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
12: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
0: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu és que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellver.
13: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
14: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
13: La idea es que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Doncs amb les eleccions avançades el 29 de novembre s'obre, sens dubte, un nou escenari polític. En parlem amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual per analitzar justament les claus d'aquest moviment, tàctic o no. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia.
0: Pedro Sánchez avança les eleccions després de perdre els decrets de vivenda. És una reacció, creu vostè, a la pressió exercida al carrer o és una estratègia que portava pensant ja fa molt temps?
15: Enfront de les explicacions màgiques, jo crec que bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès que ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta, des del meu punt de vista.
0: Una convocatòria que es presenta com un plebiscit entre un model de país progressista o reaccionari.
15: Bueno, aquest plantejament el que busca és mobilitzar, transformar una valoració de la gestió en una elecció entre dos futurs molt clars, no? Hi ha diferències reals entre els projectes, però aquesta simplificació també ajuda a Sánchez a deixar en segon pla els seus incompliments del que estàveu parlant abans. L'elector hauria de valorar tant les alternatives com els resultats del govern, el que es diu vot retrospectiu.
0: La crisi de la vivenda s'ha convertit, ara ho comentava vostè mateix, en el centre del relat. Sánchez confia en que un tema social tan sensible com aquest capgiri, de fet, els mals pronòstics que això l'apunten?
15: Sí, una cosa que sabem a ciència política és que temes com la seguretat o la immigració afavoreixen els partits de dretes, i temes de caire social, com és el de l'habitatge, afavoreixen els partits d'esquerra dins de la campanya. Però això pot canviar l'agenda, però no garanteix canviar el vot. L'habitatge connecta amb una frustració profunda, i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: Fa molts dies que es demanava o que hi havia aquest run-run d'eleccions. Aquest anunci fet ahir per al president ha descol·locat algú? Ha descol·locat més els seus aliats, els seus adversaris, o senzillament no ha descol·locat a ningú perquè tothom intuïa que això passaria?
15: Organitzativament ha pressionat més els aliats en aquest aspecte, perquè, entre altres coses, ho estàveu veient fa un moment, ha de resoldre el lideratge, les candidatures i les aliances en molt poc temps. Per exemple, faran primàries o no, Podemos anirà, sembla ser que no, però qui serà el líder o lideressa? Ernest Urtasun, Mònica García, ja ho veurem. El PSOE pot concentrar-se només amb el vot, però necessita que aquest espai obtingui també alguns resultats electorals, obtingui escons, perquè si no serà impossible formar govern. D'aquesta manera s'ha debilitat massa, des del meu punt de vista, l'espai de Sumar.
0: Abans d'acabar, m'agradaria fer-li una pregunta sobre la Diputació Permanent. Dèiem que, malgrat dissoldre les Corts, el Consell de Ministres podria reactivar avui els decrets d'habitatge i mantenir-los vigents, com dèiem, amb la Diputació Permanent, perquè la gent ho entengui, és on l'esquerra manté la majoria sense necessitar Junts. On és, li pregunto, el límit entre la gestió legítima i l'ús electoral de les institucions, en aquest cas en concret?
15: Això s'està difuminant, si no li demanem a Trump. És a dir, la democràcia funciona per coses com aquestes. És a dir, s'hauria de respectar que una llei que no ha passat no es pugui aprovar. Però estem veient que tots els governs estan fent... per això és l'amenaça sobre les democràcies. S'està sobrepassant els límits en els quals s'havia construït l'edifici constitucional, no? Beneficiarà el govern electoralment? Com et dic, possiblement és a l'acte d'apertura de la campanya electoral, però no crec, no és il·legítim, però tampoc penso que sigui decisiu en aquest cas.
0: Ernesto Pascual, un dia més, gràcies pel seu temps i bon dia, que vagi bé.
15: Bon dia, gràcies.
0: Més coses, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
16: Doncs parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. I avui també tindrem molt ficat l'ull en el Tribunal Constitucional perquè vota avui justament les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal Cándido Conde Pumpido sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

0: Després de l'aturada pels partits de seleccions, l'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadra per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. La selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: I el Freiking Granollers disputa avui la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea d'handbol. Rep el Busau de Romania a partir de 8:45 al Palau d'Esports. Després de perdre en l'estrena contra el Flensburg, els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. L'entrenador, Antonio Rama, analitza per on passen les opcions de superar els romanesos.
2: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I a punt d'arribar a les 8, afegim que ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous.
3: La xarxa de comunicació local.

0: El cogombre de mar juga un paper ecològic molt important. Present al fons marí, depura els contaminants bacterians presents a les aigües. Igual que el cuc de terra, el cogombre de mar és una mena de carronyaire dels fons marins. S'alimenta principalment de petites partícules, algues, materials de deixalla o petits animals aquàtics amb l'ajuda dels petits tentacles col·locats al final de la seva boca. Després, recicla els nutrients destruint i descomposant la matèria orgànica, que torna a ser aliment d'algues i corals. En particular, el cogombre de mar excreta carbonat de calci, element essencial per a la formació i creixement dels corals. En cas de perill, el cogombre de mar es defensa expulsant l'intestí, els pulmons de l'aqüífer i la seva única gònada. En aquest punt, els depredadors confosos i espantats generalment fugen, mentre que el cogombre de mar es regenera en poc temps. Altres vegades, en cas de perill, el cogombre de mar expulsa per l'anus els anomenats túbuls de Cuvier, una massa de filaments tòxics i viscosos amb què enganxen i enverinen a l'enemic, però no tots els cogombres de mar estan dotats d'ells. La majoria de les espècies existents són comestibles. De fet, representen un plat típic de la cuina oriental. A Catalunya el coneixem en clau culinària com a espardenya de mar. A la Xina també tenen altres funcions. Per exemple, es poden utilitzar per tractar malalties. Un altre aspecte interessant pel que se'l consumeix és per rebre un efecte similar a la Viagra.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició Magui, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permet presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Una situació que també beneficiarà l'exconseller Lluís Puig, actualment resident a França. Parlarem tot seguit amb ell per valorar-ho. I dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest mateix dijous. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i encara hi ha algunes incidències per culpa de les pluges. Volem saber com se circula, per tant, a aquesta hora la xarxa viària catalana i connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hi ha encara una desena de carreteres afectades per les pluges, amb inundacions, carrils tallats, pas alternatiu o fins i tot inundades, tallades encara a la comarcal 1415 a Castellar del Vallès i la comarcal 352 al túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Hi ha encara pas alternatiu a la C31 a Sant Adrià, per exemple, cap a la Ronda del Litoral, la C35 a Vidreres, però no és en cap cas com va ser ahir, que va ser un matí molt complex. Amb tot, el que és l'àrea metropolitana presenta molta lentitud, hem de parlar especialment de la P7 en diversos punts d'aturada, Montmeló, Barberà en dos sentits, Cerdanyola i Papiol, les rondes amb molta mobilitat, i també, per exemple, hi ha retencions dels accessos sud a la A2 a Molins cap a Barcelona, l'entrada i sortida per la Diagonal. Els accessos nord, com és habitual, C7, a Túnels de Vallvidrera, C17 a la zona de Lliça, o C33 i C58. Venim dels dos vallesos. Com sempre, manar-vos cautel i que us mantingueu informats. Molt bon matí.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies encara també es veu afectat per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, R2 Sud, mentre que la R1, una de les més utilitzades, s'ha pogut recuperar la circulació entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Tot seguit, tornarem a connectar en directe amb l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Avui acabarem tenint noves tempestes fortes i plourà un altre cop sobre mullat.
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, tornarem a tenir problemes, molt possiblement, perquè almenys les previsions que tenim sobre la taula són d'aiguats al llarg d'aquesta tarda especialment. De moment, aquest matí, més calma, però ja primers plogims, primeres pluges febles que aniran traient el nas per les Terres de l'Ebre, allà en general aquest matí amb una situació una mica més ennuvolada, i també compta perquè hi ha molta boira a hores d'ara a gran part del prelitoral, també les fondalades de Girona, la Catalunya Central, les valls, per exemple, del Prepirineu de Lleida. Per tant, compta la conducció, però a banda d'aquesta boira, el matí és més tranquil i no és especialment fred, tot el contrari, és molt suau. Ja al voltant del migdia, cap allà a les 12:01 de la tarda, primeres tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona, on queien ahir, entre el Tarragonès i el Baix Penedès. Després, ja avançada la tarda, 3, 4, 5 de la tarda, aquestes tempestes amb ràbia arribaran a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot arran de mar. I ja, entrada la tarda, 6, 7, 8 del vespre, aquestes tempestes escombraran des de Tarragona i Lleida fins a Girona. Per tant, acabarà plovent a tot arreu i, sobretot, Helena, molta precaució a l'àrea metropolitana de Barcelona. No ens cansarem de repetir-ho, que després venen les sorpreses. Ho seguirem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs precisament per tot això que us acabem d'explicar, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant el que dèiem, la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic, tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar, a Catalunya és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents en les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
6: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, que han quedat malmeses.
7: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat, i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament, doncs, a la població.
1: Tant i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat, però, oficialment, la desaparició. I Rodalies està preparant, està, de fet, encarant un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà un servei alternatiu d'autobús mentre recupera la normalitat al llarg del dia. Tornem, doncs, a l'estació de Sants. Allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ens pots explicar de nou ara mateix?
8: Hola, Elena, bon dia. Està sent un matí d'alguns retards, d'algunes demores, en un matí de dimarts que intenta recuperar la normalitat després de les incidències registrades i acumulades pel temporal d'ahir dilluns i també de l'últim cap de setmana, i a l'espera del que pugui passar aquesta tarda amb l'arribada de noves pluges que encara perjudicarien i més el desenvolupament i el dia a dia a Rodalia. Sí que us podem dir que hi ha algunes millores. Per exemple, el servei de tren funciona a tota la línia de la R2 Sud, i en el cas de la R1, una de les línies més afectades en les últimes hores, s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, tot i que es continua havent un servei de carretera des d'Arenys i fins a Massanet. De fet, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments mantenen els serveis per carretera. En el cas, per exemple, de la R2, hi ha bus entre Granollers i Sant Celoni. En el cas de la R4, també hi ha un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa. En el cas de la R8, el servei per carretera s'estén a tot el recorregut, i també a la R7 es deriven els viatgers a un bus. Per tant, són 8 les línies de Rodalies que en aquests moments habiliten serveis alternatius per carretera per cobrir els diferents trajectes com a conseqüència de les incidències que s'han registrat per les pluges d'ahir dilluns i també del cap de setmana. I mentre Rodalies intenta recuperar la normalitat, també està a l'espera del nou front de pluges d'aquesta tarda per conèixer quin serà el resultat final i com afectarà en els serveis de tren.
1: En qualsevol cas, un jeroglífic per als usuaris, perquè és difícil saber què funciona i què no funciona. En tot cas, esperem que com a mínim els canals d'informació vagin a l'hora i diguin el que han de dir, en tot cas, pel que fa als serveis que es presten i els que no. Gràcies, Anna, per la informació. Bon dia. De nou, el El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí ja se n'ha publicat la convocatòria oficial al butlletí oficial de l'Estat. Els comicis arribaran, per tant, 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, amb el detonant de què va passar divendres al Congrés quan el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar, ara ho recordàvem, els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ho torna a intentar amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellvé.
11: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
12: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
11: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permet presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
13: Parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal Cándido Conde Pompidó sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Doncs les ponències sobre la malversació, dèiem, obren la porta a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, al retorn dels exiliats. Un d'aquests exiliats és Lluís Puig, exconseller de Cultura, amb qui volem parlar ara mateix perquè ens expliqui què significa per ell aquest moment, tant a nivell personal com també polític i segurament fins i tot simbòlic. Lluís Puig, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Molt bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer.
1: El Tribunal Constitucional, deia, està a punt de fixar la doctrina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
14: Espero que sigui l'última vegada que abans de que es faci una sentència sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos, per tant no és que sigui filtrat, és que fan gala de dir el que diran, no ajuda res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes a aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pompidó.
14: Sembla ser que pot ser així bé qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les set causes de les set persones, encara que estiguem repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant tres vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es para ja els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
1: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no, això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències, i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
14: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021 el TJUE va dictaminar que si podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent, cosa que evidentment ningú podia presentar-ho, no? La batalla europea fa doncs 5 anys que està esgotada, que posen hagut d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que sabien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
1: Senyor Puig, molt ràpid, acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política, o això ja ho descarta totalment.
14: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat, i per tant el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
1: Lluís Puig, gràcies, bon dia i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
14: Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.

Pren la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frankie de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja.

mestre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre per aigua que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigua tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?

dia i com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Un dia més, avui és dimarts 6 d'octubre. Després de moltes pluges, atenció, perquè podríem tenir alguna tempesta, sobretot a la tarda, que podrien ser fortes, eh? Es torna a formar, doncs, unes depressions aquestes. Unes tempestes davant de la costa que començarien a caure aquest matí cap a les 11:12 a Terres de l'Ebre i que anirien pujant les properes hores cap a Girona, o sigui que remullarien tota la costa catalana, Barcelona i després, com sempre, els últims aquí a Girona, eh? 17 graus de temperatura en aquests moments aquí a Vilafant. Pressió atmosfèrica 1.018 hectopascals. Alta, eh? Alta pressió atmosfèrica 1.018. Portem aquest any 616 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do, eh? Però bueno, si cau com ha caigut darrerament aquí a les comarques de Girona, amb bonança, tranquil·litat. Home, l'Estartit va caure un bon de batut d'aigua, en alguns llocs també, però bueno. L'interessant és que caigui a muntanya i que baixi cap a l'embassament de Boadella, que es troba en aquests moments al 68% de la seva capacitat. 68, eh? Hauríem d'estar, per anar bé, allò que dius, 75-80, tot i que han obert molt les comportes en previsió, suposo, d'aquestes pluges i de que han de caure les pluges de tardor, les de primavera, per arribar a l'estiu amb una bona quantitat d'aigua reservada, eh? Avui és Sant Bru, Sant Romà, Sant Marcel, Sant Cast, Sant Emili, Sant Sadurní, Sant Magne, Sant Fe i Santa Maria de les Cinc Nafres. Des de la ràdio, felicitats a tothom que avui celebri sants aniversaris o qualsevol cosa en especial, eh? Mercats a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: si per l'octubre plou, el rovelló es mou. Sí, sí, està tothom ja amb el cistellet a punt per anar a la cacera de rovellons i altres bestioles de bosc. I la cita del dia: mai no és tard per no fer res. Ho va dir Jacques Prévert. Mai no és tard per no fer res. Passa que no fer res és una mica avorrit, eh? El sol ha sortit a les 7:52, fa molt poca estona, s'amagarà a les 19:23. Avui, 6 d'octubre, celebra el Dia Internacional de la Geodiversitat, Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Edward Abbey va dir que és mejor una verdad cruel que una ilusión agradable. És la setmana vegetariana, dels vegetarians.

Avui hi ha lluna menguant, 24,6 il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 d'octubre, falten 20 dies. Recordeu que del 24 al 25 d'octubre hi ha canvi d'hora, eh? Per tant, el matí serà més clar, però a la tarda, allò a les 6 de la tarda, ja es farà fosc. I tal dia com avui, el 6 d'octubre, el 2010, es llança a internet la xarxa social Instagram, a l'actualitat propietari de l'empresa Facebook, o Meta. 2010, començava Instagram. El 2007, el britànic Jason Lewis arriba a Londres completant per primera vegada una volta al món utilitzant vehicles propulsats amb força humana. Utilitzava una petita embarcació que anava com si fos una bicicleta per terra i bicicleta per mar. Començava el 12 de juliol de l'any 1994 i va fer la volta al món. Va tardar, això sí, 13 anys. L'any 1995 es descobria el primer planeta extrasolar orbitant l'estrella 51 Pegasi. L'any 1990, des del transbordador espacial Discovery, es llança la sonda Ulysses amb la missió d'estudiar el Sol i totes les seves latituds, un projecte conjunt de la NASA i la ESA. L'any 1979, el papa Joan Pau II visita la Casa Blanca, siguent president dels Estats Units, Jimmy Carter, convertint-se en el primer papa en fer-ho. I l'any 1977, a la Unió Soviètica, l'avió Mikoyan MiG-29 realitza el seu primer vol de proves. Avui també hem d'anar a les persones que celebren el seu aniversari. Felicitats a tots, si ens esteu escoltant, i si no, també, Però avui és l'aniversari de Ross Figgen, actor nord-americà, 35 anys, Olivia Tirbley, actriu nord-americana, 40, Wes Ramsey, actor nord-americà, 49, Jeremy Sisto, actor i guionista nord-americà, 52, Amy Johnson, actriu nord-americana, 56, Jacqueline Obradors, actriu també nord-americana, 60, Elizabeth Shue, actriu nord-americana, 63, Britt Ekland, actriu sueca, 84. A tots ells, moltes, moltes felicitats. Ullada Empordà Pont Info per saber què es cou a la comarca. Fòrum Empresarial de Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. Can Cantenys tancarà Dina 12 després de 7 dècades de servei a Figueres, Ens fa llàstima, quan diuen aquestes botigues, les típiques botigues de la ciutat de Figueres, no? Allò de tota la vida, que tanquen. Sembla que no tenim res a veure, la botiga no és nostra, però sembla que ens treu un petit tros nostre, Allò de dir, home, una altra gran botiga, una altra botiga de gent coneguda, de la gent de tota la vida, que va tancant, Benvinguts a la sintonia de la ràdio, gràcies per estar amb nosaltres. Nosaltres des de la sintonia del 107.3, 8:37. Raye, David Guetta i Patton, What is my house band? Ha perdut el marit. Home, a vegades diuen que està bé.

0: Your husband is coming.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: 19 minuts, ja arribarem a les 9 del matí, a les 9 notícies, i després la tertúlia. Abans, però, el butlletí informatiu municipal i comarcal. Crema. Sí, de

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el Kiwis Espri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, bon dia i benvinguts en aquesta nova edició d'aquest dimarts 6 d'octubre.
3: Anem a començar aquest informatiu amb els titulars. La mostra del vi de l'Empordà i el fòrum gastronòmic continuaran aquest divendres i dissabte a Figueres.
2: Figueres també comença a substituir els contenidors amb el desplegament del nou servei de recollida de residus.
3: La papereria Dina 12 de Figueres tancarà a finals d'any després de 7 dècades d'història familiar.
2: L'oli de Can Font de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata al Japó i entra als 500 millors del món.
3: I el temps, des de la xarxa Sant Lluís Mi Pérez, ens acostarà la previsió del temps per a les properes hores.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Com dèiem, la mostra del vi de l'Empordà i el fòrum gastronòmic Ciutat s'allargaran els dies 9 i 10 d'octubre després que el temporal afectés bona part de l'activitat prevista aquest passat cap de setmana. Les dues fires tornaran a la Rambla de Figueres divendres i dissabte de 5 de la tarda a 11 de la nit. Els tastos dels cellers de la Déu Empordà es faran entre les 6 i les 9 del vespre. També s'instal·larà un segon bar a vins i es mantindrà la programació musical per donar continuïtat a una edició marcada per les restriccions i el mal temps.
2: Figueres també ha començat aquesta setmana la substitució dels contenidors antics dins del desplegament del nou servei de recollida de residus de la ciutat. Els treballs van arrencar ahir dilluns a la pujada del Castell, la plaça Tramuntana i el carrer Ample i continuaran progressivament per la resta de Figueres. Fins al 15 de novembre està prevista la instal·lació de més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees, incorporant per primera vegada el contenidor marró per a la matèria orgànica. El nou servei també augmentarà les freqüències de recollida i reforçarà la neteja dels espais situats al voltant dels contenidors.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La històrica papereria Dina 12 del carrer Peralada de Figueres abaixarà definitivament la persiana a finals d'aquest any, posant fi a 70 anys de trajectòria familiar. El negoci té els seus orígens l'any 1956, quan Joaquim Castells i Teresa Barris van obrir la coneguda papereria Can Castells. El seu fill, Lluís Castells, juntament amb Ton Coromines, van posar en marxa Dina 12 l'any 1989 i van adaptant el negoci als canvis del sector. La futura jubilació de Lluís Castells i la venda d'una part de l'edifici han acabat d'accelerar la decisió de tancar. Amb el comiat a Dina 12 es tanca així una nissaga familiar estretament vinculada durant 7 dècades al comerç de la ciutat de Figueres.
2: L'oli de Can Font, explotació agrícola familiar de Pedret i Marzà, suma dos nous reconeixements internacionals. El seu oli d'oliva verge extra ecològic ha aconseguit la medalla de plata a l'Oli Japan 2026, un dels certàmens especialitzats de referència del mercat asiàtic. A més, Can Font ha estat seleccionat per formar part de Flors Olei, la prestigiosa guia internacional que recull 500 dels millors olis d'oliva verge extra del món. L'oli premiat combina les varietats Arbequina i Argudell i s'elabora a partir d'un model d'agricultura ecològica i regenerativa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Amb el patrocini de Llenyes Empordà, cada edició de l'informatiu arriba a la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, un temps una altra vegada regirat a les comarques de Girona, però sobretot al llarg d'aquesta tarda. El que sí que podem dir és que a hores d'ara hi ha un ambient molt enrarit, molt humit, molt carregat, amb molt mala visibilitat i tenim molts bancs de boira. Sobretot és més present a gran part de la vall del Ter o de la vall del Fluvià. En general, a gran part de fondalades de la demarcació. En canvi, ja cap a l'Alt Pirineu, de moment les clarianes són més nombroses i l'ambient no gaire fred, sobretot el que sí que és humit. Al llarg d'aquesta tarda i sobretot vespre sí que arribaran alguns xàfecs i algunes tempestes. Les primeres pel Ripollès, per la Selva i també per la Garrotxa, i ja quan es faci de nit acabarà plovent gairebé a tota la demarcació, amb tempestes més destacables, atenció, al voltant del Baix Empordà i la Selva. Compte amb zones inundables. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
1: Let's go. Vinga, som-hi, perquè ara mateix Miley Cyrus, el seu nou treball, Vas Persuades. Walking to the party like the party is mine. Paving over pastures cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

societat, cultura, paisatge, patrimoni i gent. Cada dia de dilluns a divendres de 12 a 13 hores del migdia a la teva ràdio local. Punt de trobada. El magazín de comarques de Girona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en aquestes darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Pel que fa a les afectacions encara al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, mentre que a Barcelona continuen també afectades les estacions de metro de Sant Roc a l'L2 i també el Liceu a l'L3. Pel que fa a les afectacions en carretera, la C14-15C continua tallada a la Roca del Vallès per petits esfondraments i també el túnel de les Franqueses a la C352 està tallat en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a la C25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona i també hi ha dos accidents més, un a la C17 a Tona en sentit Vic i un altre a la 2 a Paella en sentit Barcelona. I en clau política, el BOE ha publicat ja el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre, volíem dir, per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb la jornada de reflexió el dia 28. Amb tots els partits comencen a engreixar ja la maquinària electoral. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent. El doctor en Ciència Política Ernesto Pascual ha dit avui a la xarxa que Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permet presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: A banda, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palau-sol el Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palau-sol el Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a...

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Comencem tertúlia aquest matí de dimarts amb la Carmina Lázaro, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb en Francesc Gaspar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Eleccions, eh? Tenim eleccions, tenim eleccions. Iupi!
2: No, bueno, perquè com que vam estar durant tant de temps fent eleccions...
0: Ara els trobaves a faltar.
2: Allò, sí, ara estàs...
0: Se't feia
2: ja,
0: estrany, eh?
2: Sí. I vinga, torna a mi.
0: Bueno, però almenys el mandat quasi l'ha exaurit, no? Perquè havien de ser...
1: Fins al juny-juliol, sí.
2: Sí.
0: Dintre del que cap, aquest avançament tampoc és... allò que dius, cada dos anys eleccions,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Bueno, però coneixent
0: en Pedro,
2: doncs, bueno, suposo que ara és el moment per ells,
0: més adequat,
2: no? Però suposo que no tindrà més informació que nosaltres, no? I on ve dit, bueno, ho fem ara o ens anem pel pedregar, no?
1: Bueno, i també poder es feia insuportable aquesta, no?
2: Sí.
1: Aquesta d'allò de no poder fer res, és a dir, de tenir sempre les mans estacades, perquè quan no és una cosa és una altra, i allò de dir, home, no és que no diguin, no és que s'aprovin o no s'aprovin coses perquè no estiguin bé o no estiguin molt i molt i molt bé, moltes vegades era simplement pel fet de dir, pues no.
0: No, perquè no.
2: Bueno, ja, però amb això tenim que ser respectuosos amb el que va dir
1: sí,
2: el poble, no? Les votacions van decidir que fos molt fragmentada,
1: no és,
2: la cosa.
1: És que no és això el que jo estic dient, no és que...
0: No, però ell ho diu en el sentit de que hi ha una oposició, si es diu oposició constructiva, potser l'oposició que hi ha hagut no és constructiva, sinó... entre cometes destructiva.
2: Bueno, si parlem, per exemple, del líder de l'oposició, no? Que seria el PP, pues, de constructiva no n'ha sigut gaire, perquè jo no he sentit dir què faria ell, no? Senzillament he sentit dir que tot el que feia l'altre estava molt malament, que en segons quines coses hi puc estar d'acord i en altres no, però jo crec que si també estàs a l'oposició has de dir, bueno, pues, això està malament i jo ho faria així, no?
1: Clar, correcte, i presentar
2: alternatives.
1: Que és el que normalment fa l'oposició en qualsevol país normal democràtic. Això, una, però després, doncs, vull dir, aquesta d'allò partinàs d'embroncar, no? Vull dir que això també ha sigut una cosa d'aquelles que dius, home, jo moltes vegades allò que dius desendollo d'allò, perquè és que realment dius, mar de Déu, si aquesta gent que estan cobrant un sou nostre, que, bueno, que paguem
0: entre tots,
1: sí, no? Que tal i que qual, que haurien de ser respectuosos, que haurien d'ensenyar la ciutadania, que haurien d'allò
2: diuen
1: coses que dius, mare de Déu, escolta'm, jo perdona, però és que ni en el meu pitjor enemic, que diu aquell, no? Vull dir que aquests bulos, aquestes històries, i no sé, jo recordo d'algunes legislatures en les que l'Esquerra estava a l'oposició, que es van fer, o sigui, que l'Esquerra va votar i va fer coses amb el que proposava la dreta, de coses que eren allò que dius molt, molt i molt importants, que bueno, pues, negociaven, no? Aviam si podien posar coses i tal, però és que aquesta legislatura, bueno, aquesta i l'anterior, però aquesta ja ha sigut una cosa...
0: Bueno, mira, ara posa aquí, no?, que l'executiu espanyol, doncs, tornarà a intentar aprovar aquests decrets, que entre ells hi havia el tema de l'habitatge, no sé, Francesc.
2: No, jo això trobo bastant lleig, no?
0: Tornar a
2: intentar amb una altra regla de joc, no? Són això.
1: No,
2: com que
1: no,
2: ho ha pogut aprovar d'aquesta manera,
0: hi ha hagut eleccions
2: sembla que muntes les eleccions per poder-ho aprovar d'aquesta altra, que no crec que sigui el fons de la qüestió, però si ara intentés aprovar aquest decret, no sé, jo no crec que fos del tot...
1: Bueno, legal seria, eh?
2: No, indiscutible, legal ho és, però...
1: La comissió permanent, és clar, seria la que ho aprovaria o no ho aprovaria. No la pròxima...
2: Ja, sí, no, entenc perfectament.
1: El que, però...
2: No acabo de veure...
1: No, jo tampoc. Suposo que una mica també és la pressió, doncs, del...
2: dels socis.
1: Dels socis, no? Vull dir que d'aquí els dos decrets, vull dir que jo penso...
0: Clar, que no es podia aprovar amb un sol decret perquè hi havia divergències,
1: correcte,
0: no?
1: Jo
0: clar.
1: Penso que l'ideal hagués sigut presentar un sol decret, no?
2: Sí, el que passa que, esclar, amb un sol decret no l'haguessin aprovat segur, no? Mm. Perquè la diferència entre el primer i el segon jo crec que és bastant potent com per... almenys jo no veig gens clar. El primer es podria acceptar, eh? Però el segon hi ha coses que la veritat...
3: El que passa és que analitzant la situació, aquí hi ha dues coses. El propietari d'un pis...
0: Estem parlant d'aquest decret, eh?
3: Quan veus aquests decrets i aquesta defensa de l'inquilí, que està molt bé que es defensi l'inquilí, però també el propietari, què passa? Doncs que aboques a la gent a no llogar pisos... Mm-hmm. Perquè després tindrà problemes en que la gent marxi, en que la gent et pagui, o diu, bueno, pues faré pisos turístics, eh? Faré pis turístic, guanyaré més diners, i si a l'hivern el tinc tancat, pues el tinc tancat, no passa res. Però no m'arrisco a que se m'hi fiqui una família enmainada, que seran vulnerables, que no els podré tirar fora, que hi ha gent que paga el primer mes, que té molt de morro, o sigui, en aquest món hi ha gent
0: hi ha de
3: molt
0: tot,
3: bona,
0: eh? Mm.
3: I molt dolenta. Hi ha gent que viu d'això. Estarà allà un any o dos sense pagar el lloguer del pis i després, quan el fotin fora, entrarà en un altre, d'ocupa o de lloguer, però que no... el que sigui. I viuen tota la vida amb aquest concepte de que paguen un mes o dos i viuen anys i anys sense pagar res.
2: Jo això del problema de l'habitatge... O sigui, és per reflexionar fins per què hem arribat fins aquí, no?
0: Sí. Uh-huh.
2: D'entrada, jo suposo que té molt a veure que durant anys i anys i anys no s'hagi fet cap tipus de política per part de l'Estat, és igual, dretes, esquerres, tots igual.
1: Ni de l'Estat, ni de les comunitats.
2: Ni de les comunitats, perdó, sí, no, sí. En general. No s'hagi fet cap política i tot s'hagi deixat en mans privades.
0: Dels privats.
2: Vale. Arriba a un punt que el preu de l'habitatge ha pujat tant que ara, diguem, ostres, aquells pisos que havíem d'haver fet, doncs els necessitem. Però en comptes de fer, de posar-se abans a l'obra i començar a fer aquests pisos, el que es decideix és... d'alguna manera passar-hi la pilota als propietaris de posar-los aquest problema que ara deia el Toni, no? I no estic parlant, evidentment, ni dels fons buitre o
0: voltors, sí.
2: ni dels grans tenidors, ni que aquests es podria mirar de collar-los, però el propietari d'un pis o de dos, si m'apures, aquest el poses ara amb el que deia el Toni, amb una problemàtica, dius, bueno, pues a mi no m'interessa ara llogar, perquè depèn com d'allò tinc un problema de caldeu. Aleshores, o venc o faig pisos turístics. Vull dir, per una manca de polítiques d'habitatge, per haver deixat que els bancs s'apoderessin de molts i molts pisos, no? I ara que els tinguin allà sense fer-los servir, que per cert recordo que em penso que aquests senyors encara deuen alguna cosa, a la societat, doncs, per tot això, ara... li passem el problema, li passem la pilota en el taulat del petit propietari, no?
3: I vaig més enllà, el tema de l'ocupació. O sigui, jo entenc que una família que no té on ficar-se veu un pis buit i s'hi fica a l'aventura i a veure què passarà per necessitat. Però aquí hi ha hagut unes màfies que s'han dedicat a trencar panys, posar-hi ells un pany i vendre els pisos de lloguer, no? I cobrar ells el lloguer quan el pis no és seu o la casa no era seva. I vaig més enllà. On hem arribat? A un país que una família se'n va de vacances 15 dies allà on sigui i quan torna té el pis ocupat i s'ha d'anar a viure a casa dels parents o d'uns amics o a un hotel perquè no hi ha manera de tirar aquella gent fora. Tan difícil és fer una llei que digui, no, escolti, si aquesta persona que viu dintre aquest pis no té les escritures, no, el pis no està en nom seu i no paga un lloguer ni res, que no demostri un contracte, doncs al carrer en 24 hores.
2: Ja, però això m'imagino que topes amb la Constitució, no?
0: És que hi ha un article que diu que tenim un dret a l'habitatge. No, és tan fàcil.
3: Tens un dret a l'habitatge, però no que t'adoptin un habitatge.
0: Jo tinc la Constitució, si voleu un dia la porto.
3: L'article de la Constitució diu que tu tens dret a l'habitatge, però s'ha de llegir tot i diu que no, l'Estat no té l'obligació de donar-te un pis, ni de deixar-te. O sigui, tu espavila't, tens dret, a un habitatge digne, com tens dret a l'educació, a la sanitat.
1: Correcte.
3: Però això no vol dir que si no treballis i no estàs assegurat o no,
1: no
3: tens cotitzis. La targeta
1: que
3: abans, temps enrere, vosaltres sou molt joves, però la Carmina i jo, que tenim una edat, si el teu pare no treballava i no estava assegurat a la seguretat social, tu no tenies dret a la seguretat social si no cotitzaves. Això passava aquí a Espanya. És després, en aquests anys de bonisme, que està molt bé, que qualsevol que arriba se'n va treure la targeta i ja té dret a la sanitat.
0: Però és clar, és que el tema de l'habitatge, estàveu parlant de les ocupacions, i té moltes cares, no?
1: Sí.
0: Des de una persona que ho pugui fer per necessitat, les màfies, com apuntava en Toni, gent que està a punt de comprar i diu deixa'm entrar abans i després no acaba comprant, perquè ho he viscut amb una amiga, i llavors costa anys de poder-los treure. Clar, com legisles amb l'equilibri i amb totes aquestes excepcions, que cada cas és
2: Doncs diferenciant el que és un gran tenidor de el que és un petit propietari. No és el mateix una persona que té un pis que una persona que en té una empresa,
1: sí,
2: o el que sigui, que en té 100.
1: El que passa que, esclar, és difícil, perquè llavors entres en la desigualtat. Vull dir,
0: clar.
1: Que llavors, esclar, és...
0: Si tots som iguals...
1: És una cosa
2: d'allò. Però no som iguals.
1: De totes maneres...
2: No és igual que una persona
1: física. Això que tu deies abans, la crisi de la vivenda, per mi, la gran crisi de la vivenda va començar amb la gran lliberació del sòl en aquest país, vale? Per part del govern de l'Aznar, en el que es van fer pisos a la platja i no es van fer més endintre, més a mar, perquè no es podia fer al mar, però...
0: perquè era massa difícil
1: construir
0: dins l'aigua.
1: Però vull dir que es van fer tal que... I llavors, què va passar? Els bancs, que es van posar d'acord o no, jo no ho sé, per donar aquests crèdits que donaven el 100, el 110 i el 120% del preu de l'habitatge, doncs d'aquesta manera semblava que
2: era molt fàcil,
1: tothom...
2: Que era molt fàcil.
1: Que era fàcil, tothom tenia pis i tothom podia accedir a un pis.
2: I te deien, bueno, tranquil, que si no va bé i tal,
1: després
2: tot el vens, que en faràs
1: el
2: més.
1: Després com que...
0: Clar, i a més a més hi guanyaràs.
1: Sí, sí. Llavors, això va fer
0: inversió.
1: Aquella espuma que va pujar enormement, que va ser una bombolla total, que quan va esclatar, doncs va agafar a quantitat de gent, van agafant encara més durant anys a la gent que no podien pagar perquè el preu de la hipoteca doncs anava pujant, perquè havien agafat, en vez del fixe, havien agafat el variable perquè era el més barat,
0: perquè resultava
1: no?
0: En aquell moment, no?
1: I bueno, que els pisos es van anar quedant. Va ser quan va començar a entrar llavors els grans fons buitres a Espanya. Això va ser una. I després, els que es van quedar als bancs, que més els bancs, el govern del PP va muntar aquell banc malo, no sé si
0: us
1: en recordeu,
0: aquell
1: famós banc, vale?
2: Sí, sí.
1: En el que molta d'aquesta gent es van fer multimilionaris, no? A costa doncs d'aquesta gent que havien pagat diners per un pis, que d'allò. Jo sé de gent que en tota aquesta epopeia van perdre, o sigui, gent que tenien el seu pis venut, comprat ja,
0: pagat.
1: Sense, no devien res, tenien pagat, i que volien doncs tenir una petita caseta, jo què sé, amb una piscina, bueno, una mica doncs anar una mica més enllà, no? I molta d'aquesta gent que es van quedar sense el que tenien pagat i sense
0: el que volien
1: la caseta.
0: Comprar.
1: I encara pitjor m'ho poseu amb aquells pares, pobres pares, que van avalar amb els fills i d'allò. Llavors, de tot això va sortir aquella mena de fons buitre, que a més encara, com que no en tenien prou en tots aquests pisos, encara van comprar tots els pisos de protecció oficial. No, bueno, perdó.
0: Aquest
1: no
0: va ser l'error, també.
1: No de protecció oficial, de els que tenien les comunitats o els ajuntaments,
3: a Madrid,
1: per fer públics, per fer això,
2: sí,
1: que estem dient,
2: sí, sí, sí.
1: No?
2: Madrid,
1: la gent que té un problema,
3: Madrid,
1: que tal i que qual,
3: recordeu,
1: pues pogués tenir pisos.
0: L'Anna Botella els va vendre.
3: Es va vendre. Quasi 9.000 pisos que tenien propietat l'Ajuntament de Madrid, quasi 9.000 pisos, es va vendre l'Anna Botella. I per tant, doncs, aquests pisos que eren de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid, doncs ràpidament van passar mans a voltors.
1: Bueno,
0: però l'Ajuntament de Madrid va ingressar uns diners, no?
1: No, perdona.
0: Que els degués estar en una altra cosa.
1: L'Ajuntament de Madrid va ingressar 60 i pico mil euros per cada pis, vale? Que mai no es va saber, perquè després havien d'indemnitzar, o sigui, van intentar doncs indemnitzar a aquesta gent que hi era, encara que els hi deien no us preocupeu que això continuarà així, si tota la vida podeu continuar. I en aquests moments, o bueno, aquests moments ja fa temps que aquesta gent estan venguent aquests mateixos pisos per 600 i pico mil euros. Un zero més, m'explico, i han fet fora a tota la gent, vull dir que no sé, i llavors
0: sí, i la ciutadania no s'ha beneficiat amb res, no? Perquè entenc que l'Ajuntament de Madrid, clar, no ho ha reinvertit.
1: Qui compra?
3: Posem Madrid perquè és el cas més sonat, eh?
1: Sí, correcte.
3: Podríem anar
0: però segur
3: molt
0: que
3: més
0: ha passat
3: enllà,
0: a molts més llocs.
2: Sí, l'Ajuntament està reinvertint i comprant àtics.
1: I després fent...
2: De Madrid. Ah, no, és la comunitat, no?
0: Ara no ho sé.
2: Sí, no, la Ayuso és la comunitat.
3: És la comunitat.
0: Sí, la comunitat.
2: Compra àtics.
0: Però per posar de lloguer...
2: No, com a tic que famós que va comprar ella per viure i que després se l'ha tingut que vendre. No,
0: jo aquestes coses no...
1: Bueno, després no s'ha fet...
0: No, perquè després em poso de mala lluna i...
1: No s'ha fet cap política, diguéssim, de contra aquesta gent, perquè no puguin comprar aquests... Jo, per exemple, ara no fa pas molt va sortir el cas a Barcelona d'una gent que estan pleitejant, perquè resulta que a Barcelona hi ha una normativa que tu no pots comprar un edifici sencer. Vale? No, perquè el primer que té el d'allò de tanteig és l'Ajuntament. Per tant, quan l'Ajuntament diu que no pot comprar, l'altre pot comprar. Però mentrestant l'Ajuntament té el dret de tanteig a comprar aquest edifici. Un edifici d'aquests emblemàtics a Barcelona, doncs el que van fer, clar, aquesta gent s'ho pensen totes i fan la d'allò, ho van comprar en dues societats, vale? El van comprar l'edifici en dues parts, dues societats, però que realment
0: l'arrel
1: de la societat és la mateixa, i els propietaris que hi havia al d'allò han plantejat i estan en principi les primeres
0: per demostrar que realment no eren dos propietaris sinó
1: correcte,
0: només un.
1: Correcte, i a més a més l'Ajuntament també s'ha presentat.
3: Però és igual, mira, si aquestes empreses volen aquest edifici,
0: el tindran.
1: Sí, però si tenen pegues, per dir traves, doncs vull dir si aniran a d'allò o si aniran a un altre país o si aniran, però és que aquí ho han tingut facilíssim, vale?
0: Aquí els hi han posat molt fàcil,
1: clar, dir, no? I llavors resulta que aquests pisos, evidentment que són pisos que estan al centre i tal, doncs són pisos que després s'han ofertat inclús
3: sí,
1: molt,
3: però
1: molt...
3: Mira, Marina, Carmina, tot això bé, hem de posar molt clar moltes coses, i en aquest país hi ha moltes coses que no funcionen. Primer, una bona llei electoral, a veure qui paga els gastos i les despeses dels partits polítics. Perquè després, com em va fer en Rufián...
0: Però no sacsegis l'arbre.
3: No, sacsegem l'arbre, perquè si no sacsegem l'arbre des d'un principi no hi ha manera. O sigui, qui paga, immobiliàries, energètiques, qui paga els partits polítics i qui dona? Això hauria de ser molt clar, perquè llavors aquests partits no haurien d'estar lligats ni per energètiques, ni per immobiliàries, ni per això. Bueno, això per començar...
0: No te n'oblidis de les requalificacions.
3: És igual, això és allò que diguem sempre, no? Allò que es deia al poble, que Manolo tiene un amigo que és alcalde i li requalifica uns terrenos i fa una urbanització. Mm. Això es passava molt abans. I hem de començar pel principi de les coses i hem d'anar a veure què fa falta a pisos. Bueno, tenim pisos vells que es puguin requalificar o que es puguin reformar per donar-lo de lloguer? Pues possiblement sí, però n'hi ha prous per als milions de persones que han vingut a Catalunya i han vingut a Espanya aquests últims anys? Hem passat de 38-42 milions d'espanyols o de gent que viu a Espanya a 52 milions. Escolta'm, amb 10 anys...
0: D'això se'n diu falta de previsió,
3: un milió de persones per any.
0: I de planificació.
3: Quan aquesta gent ve aquí a buscar-se la vida i necessita un habitatge, necessita facilitats de feina, necessita moltes coses. I jo, l'autopista AP7, per posar un exemple, Rodalies, ho va dir la consellera de... No me'n recordo com es diu, de la Generalitat, diu, tenim... infraestructures...
0: Paneque?
3: La Paneque, exacte, sí. Érem 6 milions, ara en som 8, aviat serem 10, i tenim infraestructures de 4 milions d'habitants. Mm.
0: Però clar, el que passa és que això, per passar d'una infraestructura per 4 milions a una de 10, es necessita un temps, perquè que jo sàpiga, els governs no tenen una vareta màgica, que fas clic i apareixen habitatges.
1: Una mica és això que, deia en Toni, que s'ha anat deixant, és a dir, no, s'ha anat governant des de, bueno, una mica des d'allò de dir...
0: Del dia a dia.
1: I llavors, és clar, resulta que quan tu fas polítiques a 10, 15 o 20 anys vista, són polítiques que, com que no es veuen, perquè tu no les veus, o sigui...
0: Bueno, perquè tu potser ja no hi seràs.
1: Bueno, però és igual, però seran els teus fills, o seran els teus nets,
0: però
1: o...
0: això, però en aquest món en el que estem, en què tot va tan ràpid... no es pensa en el futur, no, no es pensa allà.
1: Jo penso que sí, penso que sí.
2: Jo penso que sí,
1: penso que hi ha gent que sí.
0: Aviam, Francesc, digues, que no hi estàs d'acord.
2: Les persones que estan al capdavant d'un govern o d'un... sigui que sigui, perquè això podem transplorar-ho inclús a governs municipals, no? Les persones que estan al capdavant d'aquestes d'allò han de tindre la capacitat per mirar més enllà. No poden ser només mirar el dia a dia, que sí, que també es té que mirar el dia a dia, però també tens que tindre una visió estratègica del futur proper. I planificar-lo. I això és el que ha passat, que aquí no s'ha fet aquesta planificació, s'ha viscut del dia a dia. Que està molt maco, inaugurant cosetes.

0: ells fan.
1: O que ens deixen anar a fer la cervesa en temps de pandèmia, per exemple, allà, sí. Coses d'aquestes que dius, aviam, no sé, són coses que jo ho he dit abans, vull dir, les planificacions a llarg termini, i això ho sé clarament, les planificacions a llarg termini sempre acaben que el ciutadà no ho reconeix. Aviam, us posaré un exemple que ahir vaig estar mirant una cosa de Cadaqués, vale? L'any 86 es va aprovar el pont que ara s'està intentant tornar a fer de nou, no? Bueno, què va passar? Que al final la Generalitat va tenir que agafar el pont perquè l'Ajuntament era incapaç d'arribar amb un acord per fer un Cadaqués, planificar un Cadaqués com el que hem conegut durant aquests 40 anys, vale? Llavors estava buscant datos sobre Ensolans, no sé si algú se'n recorda, que era el bueno, de fet, per mi,
2: jo no me'n puc en recordar,
1: un gran individu que treballava com a tècnic a la Generalitat i que va ser el que va posar la firma en molts ponts, diguéssim, de Catalunya, començant per Barcelona, Cadaqués, etc. I estava buscant informació sobre aquest home, que jo l'havia conegut i no sabia el que havia passat, i és que el van atropellar i el van matar, pobre home. Bueno, però llavors te n'enteres que, esclar, a Cadaqués el 50% del municipi no volia que Cadaqués fos així, volien fer grans edificis a la platja, no? I la va dir, no, perdona, hem de conservar
2: Neu a Santa Margarita.
1: Bueno, per exemple, esclar, llavors tot això...
2: Quin model us agrada més?
1: Clar, la gent que té terrenys o coses, diguéssim, doncs en puestos estratègics, doncs evidentment que
2: clar,
1: això,
2: vols el teu
1: això no li agrada, correcte.
0: Sí, el que
1: però
0: passa...
1: És que, evidentment... Però el benefici del dia a dia, és a dir, d'avui per avui, perquè ha tingut tant d'èxit el Cadaqués, diguéssim, he posat aquest exemple perquè ahir precisament mirava això, doncs precisament perquè el van conservar.
2: Sí, bueno, però mira com està ara gentrificat amb el tema del turisme, sí, tot el problema d'habitatge que té, que, les persones no s'hi poden quedar.
0: Aquí la gran pregunta és, a totes les poblacions de la costa, i ens està passant també a Mallorca i aquests llocs, està molt bé lo de viure el turisme, però potser ho hem fet un gran massa. Tot el que puja baixa, jo tinc una companya de feina, diu, todo lo que sube baja, en el sentit de que ara venen 10, aquest any 100 milions de turistes han vingut a Espanya. Aquesta massificació ha fet que hi hagin pisos turístics, no hi ha pis de lloguer, ha fet que molt bé, que els càmpings i els hotels i tot això funcioni molt bé. Però com tenim a l'estiu anar a Roses, anar a l'Escala, anar a la platja,
2: anar a Cadaqués,
0: és impossible.
2: T'ho puc explicar, t'ho puc explicar, ho he viscut
1: de
2: primera persona.
1: Has d'anar-hi a les 9 del matí, si no ja no pots
0: llavors,
2: entrar. Mira, jo vaig tenir molta sort a l'agost per aparcar.
0: Aquí hi ha el tema, si hi ha molta feina vindrà gent de fora que vol treballar perquè els hotels, els restaurants,
2: on,
0: els
2: camps,
0: on viuran, on viuen, jo crec que estem...
2: I més quan tens un Cadaqués, per exemple, que és un lloc
0: i jo tinc una...
2: que hi has d'anar,
0: sí. I jo, bueno, com a empresari si jo tingués un hotel ple perquè l'empresariat és així, jo tinc l'hotel ple des del 15 de juny al 15 de setembre i algú m'està escoltant i dirà, hosti, no, vale, voldria tenir-lo ple però la gent dormint fins al garatge, m'entens,
1: sí,
0: o no?
1: Sí,
0: o sigui, per fer negoci.
2: Bueno.
0: Fins a quin punt podem absorbir tant de turisme?
2: Però clar, però perquè som una societat capitalista que cada cop vol més i que té un punt avariciós.
1: Bueno, sí, perquè pensem...
3: Sí, però això és condició humana, eh?
2: Sí, però potser només, hauríem de començar a canviar.
1: Pensem només en el dia d'avui, avui, però no pensem...
2: Carpe diem, no?
1: Amb el demà. És a dir, tothom vol el rèdit d'ara. El rèdit dintre de 15 o 20 anys, no. I evidentment que si tu conserves una cosa i al cap de 15 o 20 anys està valorat, doncs vol dir que allò ha funcionat. Però
2: clar, és una aposta.
1: Bueno,
2: i no ens agrada l'aposta, perquè hi ha un punt d'incertesa.
1: L'altra també és una aposta, vull dir, l'altra també és una aposta. Llavors què passa? Que tenim doncs una patronal que tampoc no sap fer anar el negoci. Vull dir, jo per exemple, me'n recordo els anys

0: Bueno, no sé, és clar, és que els que poder ja tenim una
1: no edat,
2: Francesc,
1: en
2: Francesc i jo som joves, no, ja m'ho ha dit Antoni.
0: Vull dir que tota aquesta gent, molta, poder no tota, però el 80-90% de la gent que venien a treballar els estius en aquí, aquests vivien en el propi, o sigui, en el propi hotel. A l'hotel tenia unes habitacions a les que doncs tota la gent que treballaven allà, tal. Doncs això que dius, Toni, aquestes habitacions també han anat
2: per
0: doncs,
2: lloguer, per treure més benefici, no? Correcte. Llavors potser no tens el personal necessari, clar, per poder oferir el servei.
0: O el personal qualificat o d'allò, però vull dir que moltes vegades pensen
2: però,
0: que...
2: Però jo crec que és un problema estructural a nivell de societat, no?
0: Clar, sí, i tant.
2: I no la podem canviar amb un decret.
0: No, amb un decret no.
1: Això fins que no peti tot i torna a començar. Clar.
2: Per força, no? L'únic que necessitem és un catacràs.
0: Sí. I tornem a les cavernes.
1: Sí, home, no ho pares, això. Sí. Però si tot en aquesta societat de consumisme, i el primer, evidentment, que ens estan injectant constantment per comprar, ara hi ha uns preus que dius, vamos, és que...
2: Prohibitius.
1: Aleshores, que si nosaltres mateixos ja no fem aquest reflexió de dir, ostres tu, que m'arribi una funda de mòbil de la Xina, això no pot anar bé pel planeta i pel... Si això no, ja no fem aquesta reflexió nosaltres, què vols que més amunt facin més reflexions?
2: Potser sí que la fem, la reflexió, el que passa és que és clar.
1: Com que el meu veí ho fa...
0: reflexió. Fa 30 anys et compraves un jersei fet a Martorell, no? I et costava llavors doncs 200 pessetes, no? I que això era un tant per cent, ara no sabria dir, de lo que valia un pis, per dir-ho d'alguna manera, no? I ara és al revés, vull dir, el tant per cent que ha pujat el que val un jersei de llana fet, bueno, de llana o de lo que sigui, perquè et diuen que és llana, a la Xina o a la Índia o allà on te sigui.
3: Per això és culpa dels empresaris d'aquesta avarícia, perquè fixeu-vos, els empresaris no espanyols ja, europeus,
0: del món.
3: Els empresaris, o del món, van veure, home, aquí hem de pagar un sou forçal, i més Alemanya i més aquests països, però si ens anem a la fàbrica, l'agafem i ens la portem a Xina, resulta que allà els xinos per 4 duros, per 20 euros, treballen per esclaus, 20 euros treballen tot el mes. I vam anar a fabricar això, però els xinos, que no són tontos, són xinos però no tontos, van veure com es fabricava, diu, hosti, mira com ho fan, mira, al costat farem nosaltres una fàbrica i farem lo mateix. Clar. I ara veus què passa? Ara resulta que són ells els que fabriquen, clar, millor que nosaltres.
0: Els que marquen el preu amb aquests empresaris.
3: Fins i tot en el món de l'automòbil, que semblava impossible que els xinesos fabriquessin cotxes, que això no, doncs fabriquen cotxes, fabriquen mòbils, fabriquen de tot.
0: Fabriquen de tot. Sí,
3: exacte.
0: Sí.
3: I ara els empresaris d'aquí de tornar a viure del turisme i de les quatre...
2: Fins i tot fabriquen un municipi com Cadaqués.
0: Això no penseu que és això que diguem, no? La mala previsió, diguéssim, i l'avarícia de dir, no, el rèdit el vull avui, no demà, avui el vull, el rèdit.
2: I el vull jo, no els meus fills.
0: Home, no? Esclar.
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que avui vull parlar de mòbils. Va, vinga, fins ara.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Espri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb Clau de Sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
8: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Aquí hi ha un, dos, tres, quatre telèfons a sobre la taula. Ara em sentirà, és per feina, sí.
1: Jo en porto dos, un és per feina, l'altre
0: és personal. Clar, plantejava ahir el debat, no? L'actualitat està tan repetitiva, dic, el tema dels telèfons mòbils, que se'n parla molt amb els adolescents, no? Que ara hi ha tota aquesta moguda que els instituts no els poden portar, que posen incidències, bueno, càstigs durs si te veuen amb el telèfon.
1: I fa quatre dies era... no us en recordeu?
0: No, fa quatre dies l'utilitzaven a les classes.
1: S'utilitzava per segons quines classes i
0: algunes activitats.
1: Sí, sí.
0: Mira, bueno, traieu el mòbil que farem un Kahoot. Sí. Un Kahoot és com una espècie de trivial, no? Bueno, que també es pot fer amb l'ordinador, però que està bé, que hi hagin aquestes eines i poder estudiar jugant i tot això, em sembla adequat, no? Però és el que dius una mica, no? Que ens hem anat d'un extrem a l'altre, que jo no ho veig malament, no? Per exemple, el meu fill no en té de mòbil, està a l'institut i està viu. I se'n van sortint.
2: Bueno, jo he viscut molts anys sense mòbil. Ojo.
0: Jo 14.
2: I molts anys sense telèfon.
0: És veritat.
2: Vale? Perquè, és clar, en parlem al mòbil, però ens els descuidem del telèfon.
0: Sí, abans hi havia una cosa com això que tenim aquí sobre la taula, els que ens vegin
2: semblant,
0: a través de les xarxes, sí, abans era de rodeta.
2: Clar, jo me'n recordo, a l'any 72 van demanar a casa meva una línia telefònica. Vale?
0: Home, que avançats,
2: 72. I ens l'ho van posar al 75.
0: Prou avançats.
2: I ens l'ho van posar l'any 75.
0: Ostres.
2: Vale? Perquè, és clar, no hi havia prous línies, no sé què, i les poques que hi havia, doncs, estaven per metges, si s'instal·lava un metge, o...
0: Clar, vull dir, per coses més urgents.
2: Correcte.
0: O...
2: Doncs l'any 75. I llavors, jo me pregunto, quan la gent pregunta, i nosaltres no vivíem... I tant que vivíem i podíem viure,
0: sí,
2: sense...
0: Sí, però la pregunta és, ara que estem tan ben acostumats, jo no sé des de quan tinc smartphone, suposo ja estava treballant, sí, quan van sortir els smartphones, no me'n recordo, però ja fa molts anys, més de 10, quan portes més de 10 amb una eina així... que enganxa tant, que a més té el poder de poder-te comunicar amb altra gent, com renuncies a ella, o com fas una desconnexió d'aquesta...
1: Tranquil·lament.
0: Clar, però...
2: Jo penso que això...
0: No som una societat massa medicada, ja, Francesc?
1: No sé, no, suposo que tot... al final t'acostumes a tot, i si de cop i volta... Ostres, ens van dir que no sortíssim de casa durant no sé quants dies...
2: Correcte, semblava que ens moriríem.
1: I te vas acostumar-hi. I ens van dir que anéssim amb una mascareta que ens semblava... Per tant, si algun dia peta això i ens diuen que s'ha acabat, pues, tardarem un mes o menys, però al final també t'acostumaràs.
0: Podries estar una setmana sense mòbil, tu?
3: I tant.
1: O sigui, sí.
2: Jo no.
1: Jo sí.
2: I a més...
1: Ara, no podria fer segons quines coses.
2: I a més, una altra cosa.
1: Però jo sí, podria.
0: Jo ja no podria treballar. Primer,
2: jo pregunto.
0: No podria treballar.
2: Si es paguessin ara els preus que es pagaven quan jo dic, dels preus que jo deia ara de l'any 70 i pico, 80, amb mare, que havies de pagar per conversa, no? Vull dir, jo me'n recordo que les primeres
0: per això els SMS
2: hi havies d'allò i te deia el pare o la mare, nena, va, que ja fa mig minut que estàs penjada al telèfon, penja, perquè és clar, aquelles trucades doncs eren caríssimes.
0: Sí, sí. Anava per minuts.
2: I ara, vull dir, el que segurament ha enganxat
0: planes
2: més no és el trucar a la gent i parlar, no. I parlar, que és per lo que serviria un telèfon, trucar a la gent, parlar, com estàs, què fas avui,
1: no? Això és la menys ara.
2: Vale? Això ja no es porta.
0: A mi és el que m'agrada, eh.
2: Ja no es porta.
1: I
2: llavors el que segurament ens enganxa de lo que porta això és perquè està lligat a internet, connectat a internet, i ens hi porta datos, quantitat de datos de determinats, que allò, o per exemple, jo anava a l'escola i necessitava fer un treball, doncs havia d'anar amb una petita enciclopèdia, petita enciclopèdia que tenia, i si en allà no hi era, doncs havia d'anar-hi a la biblioteca l'endemà a fer el treball a la biblioteca.
0: Però mira, a mi personalment, i per això no el puc deixar, no podria estar una setmana sense ell, és per exemple les amistats que he fet, que si no existís internet no els tindria. Jo tinc uns amics a Granada que ens hem conegut doncs a través de xarxes socials, a nivell d'interessos comuns, i parlem cada dia bueno, gràcies a aquestes xarxes tipus WhatsApp, per poder-te comunicar, i el que faig és el que dius tu: bon dia, com estàs? Mira, he vist això, he pensat en tu. A mi això és el que m'ha enganxat, i no podria deixar. Yeah. I a vegades ho penso, dic, si això no existís,
2: però ho podries fer.
0: No, ja, però no els hagués conegut.
2: Però ho podries fer a través del telèfon, sí.
1: El teu veí, poder,
2: clar, poder haguessis conegut més amb algú del
0: ja el conec, el meu veí,
2: no del veí, però algú del teu poble que també sí. Tenia interessos.
0: Dubto molt que tinguéssim interessos compartits.
3: Però la utilització del mòbil ens està fent, entre altres coses,
0: menys intel·ligents.
3: Sí, cada vegada més tancats, perquè parlem només amb el nostre cercle de coneguts i amics,
2: i amb això,
3: una mica, amb el mòbil, amb un missatge curt, com estàs, hola, bé, jo bé, estic bé, no sé què, i ens fa tancança. Hi ha molts veïns del poble que no coneixes, no et parlen, també ha canviat discrepo, allò de que la gent et parli.
1: Bueno, en contrapartida també tens molta més facilitat en contactar amb gent que no podries. Clar. Jo que tinc família fora, per exemple, pots parlar cada dia, i cosa que no podries fer
0: amb el telèfon, no? O amb les preus que deia abans la Carina.
3: A vegades gràcies a Déu que no poguessis fer-ho.
1: A vegades no.
3: Bueno, però, a vegades gràcies a Déu que no
0: puguis. Però tu estàs partint de la base que no t'hi portes bé amb la família.
1: Però bueno, tens aquells 5 minuts que dius, bueno, ja en tinc prou.
0: Clar, a més però... tens la possibilitat de tallar la conversa.
1: Exacte. Dius, ostres, se m'està bullint l'aigua, no?
0: Clar, jo precisament és que a mi, al contrari del que dius tu, de tancar-me, a mi m'ha obert. Hi ha persones de proximitat que els he conegut gràcies a això, gràcies a la meva feina, no? Perquè reps molts missatges de, no sé, de persones, no? A través de les xarxes, ostres, això com és? Li respons... no sé, potser d'una altra manera, o amb la meva tasca periodista, jo recordo fer producció per contactar amb no sé qui, al principi jo de treballar, que em dedicava precisament a aquesta tasca, no?, a buscar entrevistats, i era molt complicat. Complicat, i ara és molt fàcil.
1: Sí. El que em fascina més d'aquest món que estem vivint ara amb el tema d'internet és aquesta proximitat a tot. Tens. I aquesta facilitat. Per exemple, jo soc molt curiós i m'agrada molt quan hi ha alguna cosa que em belluga pel cap investigar-ho i buscar informació, doncs això que puguis obrir el mòbil o l'ordinador, no? I puguis buscar-ho, i ara ja
0: és fantàstic.
2: Soc més d'ordinador, per això dic,
1: jo també.
2: Ui, allò fa molt d'anys que no sé res d'ell, vull dir que
0: vas a l'ordinador
2: i vaig dir, aviam, deixa'm, i allà llavors va sortir això, es va morir als 77 anys, tu, i el va atropellar...
1: Però aquesta facilitat de arribar a la informació
0: és tan fàcil.
1: Pots fer un simple gest i tens la solució en aquesta persona.
0: Però per això cal encara més educació, per ser més crític, perquè com que tenim tota la informació a l'abast...
1: Evidentment.
2: No la cribem.
1: Hem de saber cribar molt millor que no pas abans. Perquè abans la informació t'arribava a contagotes, però bueno, també abans tampoc cribaves, t'arribava la informació a contagotes i deies, bueno, doncs aquesta serà la bona.
0: Però potser t'arribies la informació del full parroquial i tampoc et qüestionaves si el full parroquial deia la veritat o no.
1: O t'anaves el diumenge a missa i te deia el capellà que no es pot fer no sé què, no? Jo què sé. I ara poder tens més opció... Si tu vols tindre una informació, el que has de fer és buscar diferents fonts, no? Aleshores, si vols, pots tindre...
3: També hi ha molta palla, També hi ha molta palla, no? I molts influencers, molta gent que fot uns missatges que dius, mare meva, que això seria dos dits o prou,
0: Per exemple...
2: No, abans entraves a Wikimedia, per exemple, i sempre, al principi de buscar informació, era així. I sempre hi havia una nota que deia... no tot és fiable, vull dir que tal, que qual, però vull dir que ara entres a qualsevol lloc i te donen informació de coses. Jo a vegades demano informació de coses que jo he viscut, que jo he estat en allà. I quan veus el que te donen, dius, bueno, aquesta persona estava aquí o
0: li han explicat, no?
2: Correcte. Vull dir que... Però això, cada dos per tres, no? Vull dir, allò que dius, no, perdona, això no va ser així.
1: Sí, clar, però repeteixo, abans... aquesta informació també la teníem,
2: també estava sesgada, efectivament.
1: La persona que parlava...
0: Home, no? El Nodo, per exemple, no? Però com que rebíem la informació
2: com que era menys... Però és que ara és com un bombardeig, no? Vull dir, ara
0: i a més et donen la informació que et creuen que et pot agradar a tu.
3: Jo us poso l'exemple del caso. Hi havia un diari que explicava uns assassinats generalment amb una destral la meitat de les coses no te les crevies perquè diu com pot ser això és mentida, i avui en dia veus que no, que potser allò era veritat, perquè avui en dia és que passa un tio con un machete por la calle, l'altre com una destral.
2: Era l'únic diari del règim que permetia explicar totes aquestes coses, perquè en els diaris normals
0: no es deixava.
2: Mai de la vida venien. L'altre dia sortia un reportatge, diu Pineda, una sobre això, diguéssim, Pineda, una casa que s'ha enfonsat. Llavors van el que fa el reportatge que és un, bueno, va buscant i diu al final resulta que no era una casa que es va enfonsar, era un hotel que era al principi, diguéssim, del boom dels hotels del turisme, i llavors qui eren els promotors? Era el com es diu? Bueno, un era una empresa d'aquestes que construïa a tot Espanya lo que volies i més, no? Vull dir, de la manera més amb els pitjors materials. I l'altre era el pare del que va ser el nostre president, el d'Esquerra, que els seus pares eren, com es diu,
0: Pere Aragonès.
2: Aragonès, que són de Pineda i que tenien d'allò hoteleres, no? Vull dir que d'això. Bueno, total, que resulta que l'hotel, com que es va voler construir en mans materials, l'hotel més gran del món, amb plaça de toros i tot de dintre, i llavors, és clar, ràpid, total, que va caure, es va enfonsar.
1: Els toros es van escapar?
0: Els toros encara no hi eren.
2: Amb 20 persones a dintre, no? Vull dir que tal. Llavors, esclar, tot això venien
0: però això passa ara, que no es pot publicar qualsevol cosa.
2: Molt sesgades, no? Però és que una cosa és que es publiquin fotos i una altra cosa és que te diguin això ha passat, no? Però bueno...
0: Però els periodistes segueixen... Els periodistes, els influencers...
2: El Caso era l'únic que podia dir...
0: Segueixen rebent pressions de qui no li interessa que tu diguis aquella notícia o donis aquesta informació, no? Els influencers que digueu, ostres, si un influencer compra un producte i en parla malament i aquest producte li han donat, doncs ja no li en donaran més. I tu quan veus un influencer que parla de... un producte, pues, posa-ho en quarantena, perquè tu no saps si allò si li han pagat o realment t'està dient la veritat d'aquell producte.
1: Això dels influencers funcionava al principi, no?
0: Sí.
1: Que la gent, que sí que aconsellaven coses que ells havien tastat i que havien provat i que... Però ara ja no, evidentment. Ara ja estan tots subvencionats.
0: Clar, quan l'empresa veu
1: l'evolució i veu l'impacte, penseu
3: que això com tot en aquesta vida és una moda, no? En el sentit, hem tingut un temps que Instagram, Facebook, tothom estava a les xarxes, i jo crec que això de mica en mica va caient, perquè tu vegis el TikTok o una cosa així o l'Instagram, primer que vegis que altra gent va de vacances i posa les fotos, que jo no les posaria mai, però bueno, la gent és així.
0: Jo sí.
3: Després veus que el gatet aquell ballant i no sé què, o sigui, és una pèrdua de temps tan gran.
0: Hi ha gossets ballant també.
3: Sí, és una pèrdua de temps tan gran que la gent al final, jo crec, jo mateix cada vegada consulto menys això.
0: Però escolta'm, a mi a vegades em va bé una estoneta de entre cometes, basura o merda, digue-li com vulguis, bueno, perquè vivim bona, en un món que,
2: una bona que, peli de riure, no?
0: Que necessites còmica. Aquest, potser aquest moment de veure el gosset ballar perquè, per deixar de pensar doncs en totes les obligacions o amb el problema d'habitatge que tens.
1: Sí, pot haver-hi un moment d'allò, no? D'esbarjo amb això.
0: Sempre i quan no ens faci perdre el nord.
1: El nord. I sempre i quan sàpigues què estàs veient.
3: Però clar, això passa és... amb les sèries de televisió i les plataformes, que n'hi ha tantes plataformes en tantes sèries, i que passem tantes hores mirant sèries, que al principi, quan surt la sèrie, ja saps qui és el dolent, qui serà... Has vist tanta tele que ja les sèries aquestes ja no... Com no? No, és que no, és que ja saps
0: ja
3: de què va la cosa.
0: Ja pots ser guionista tu, no? És increïble, no?
2: Sí, bueno, perquè a més tothom s'atreveix, no?
0: En mesura.
1: En mesura. Una mica de sèries, una mica de xarxes... Com, una mica d'anar a caminar, deia, una mica de parlar amb la parella, no?
2: Com deia la meva àvia, deia, tot en aquesta vida és bo o dolent. Diu, hasta el veneno, me decía, es, sí, no és malo.
0: En la seva justa mesura, sí, pot ajudar...
2: Amb la seva justa mesura, no és malo.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo no l'entenia mai, fins que vaig...
0: Fins que ha sigut més gran, clar, clar,
2: d'entendre, no?
0: Home, però, el verí...
2: En principi és algo que
0: diu... En poca mesura pot ser una medicina, depèn de com...
1: És igual que aquesta tertúlia, si la féssim 6 hores o 7 hores o 8 hores seguida.
2: Clar,
0: fantàstic, m'encanta aquesta reflexió per acabar, Francesc. Jo crec que el pròxim dia...
1: I ho deixem aquí.
0: Exacte, el pròxim dia et faré seure aquí i condueixes... Vols acomiadar tu? Va, sí, va.
1: No, acomiada,
0: sisplau.
3: Espavileu que hi ha vaga general i encara no sabem quin dia, eh?
0: General,
3: jo proposo que si ha de ser que sigui un divendres o un dilluns per fer el pont allò
0: i que vingui el Francesc al cap de setmana a tertúlia, què et sembla?
1: No ho faria pas tan bé com tu.
0: Home, jo crec que sí,
1: Ho
0: faries molt millor. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
2: Bon dia.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya, després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental. El govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. I pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions encara en l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, amb diversos trams coberts per carretera, i a Barcelona també romanen tancats alguns accessos a les línies de metro. Pel que fa a les carreteres, la C1415C, volíem dir, continua tallada a la Roca del Vallès, i també està tallat encara el túnel de les Franqueses a la C352. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya electoral començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha dit avui a la xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
2: I de fet, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar, com dèiem, tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres, tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
1: Notícies en xarxa.

0: Continuem amb les xerrades del Consell de la Gent Gran i avui, a l'espai Els drets no tenen edat, parlarem del dret a morir dignament, també anomenat DMD. Avui ens acompanyen la Cristina Vallès i el Josep Lluís Tejeda. Benvinguts.
1: Hola, bona tarda, gràcies.
0: Ens podeu explicar què és l'Associació pel Dret a Morir Dignament, DMD, i quins són els seus objectius?
2: Sí, tant. Primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat. L'Associació pel Dret a Morir Dignament és una associació que ja fa anys que existeix. L'any passat vam fer el nostre 40è aniversari amb una celebració fantàstica, es pot dir, perquè va ser molt, molt entranyable. És una entitat, l'Associació pel Dret a Morir Dignament, sense afany de lucre, això és molt important de dir-ho, laica, molt plural, i que defensa el dret a tota persona a decidir el moment i la manera en què vol finalitzar la seva vida. D'alguna manera estem sempre reivindicant l'autonomia de la persona per decidir sobre la seva salut, especialment en el final de vida, quan ja hi ha un deteriorament irreversible i un patiment insuportable. El que ens preguntaves de quins són els nostres objectius, doncs primer de tot lluitar perquè el tabú de la mort es pugui trencar, perquè puguem parlar d'aquest tema amb tranquil·litat, socialment, des de les escoles, en les famílies, perquè a vegades fins i tot és difícil anar a la pròpia família. Defensem el dret a decidir sobre el final de la pròpia vida, impulsem els drets i el coneixement d'aquests drets entre la ciutadania i els assessorem a les persones, siguin socis o no, en els seus drets i els acompanyem en la presa de decisions si així ho reclamen per necessitat d'informació. Una de les coses importants que nosaltres fem és la difusió i la importància que té el document de voluntats anticipades. Una altra de les branques en què treballem és incidir en el món polític per canviar les lleis, impulsar lleis que defensin aquesta autonomia i aquest dret a finalitzar la vida de la manera en què cada persona decideixi. Per tant, doncs, col·laborem amb tot un seguit d'entitats, d'associacions, amb el departament, amb altres col·lectius de la ciutadania, per exemple, doncs, com vosaltres, no? Que ens agrada molt de col·laborar-hi, per defensar aquests drets.
0: I de quina manera us organitzeu?
1: Nosaltres, a l'associació, ens organitzem a través del treball dels socis i sòcies i de les voluntàries i voluntàries. Ens agrupem en el que anomenem els grups locals. A Catalunya, a dia d'avui, en tenim una vintena llarga de punts d'atenció local. Aquí, a comarques gironines, tenim els punts d'atenció a Banyoles, a Figueres. A Figueres, que és el més proper on estem aquí parlant, està el carrer Joan Subies, l'antic casal d'avis, tocat de la biblioteca, allà darrere de l'edifici que en diguem de la Cullera, de l'Ajuntament, allà. Però també tenim punts a comarques gironines, doncs a Girona, Olot, a Platja d'Aro, i n'acabem d'obrir un recentment, estem molt contents, a Palafrugell. Hi ha una junta directiva, naturalment, això són els punts locals, allà on es fa la feina directa amb la ciutadania que se'ns acosta per poder, per demanar assessorament o perquè els donem un cop de mà o informació o aclariments. I a nivell de Catalunya, doncs, hi ha aquesta junta directiva que facilita les tasques de cadascun dels punts locals, ens ajuda administrativament, etc. Així ens organitzem, sí.
0: Quin ventall d'activitats oferiu i amb quin objectiu les veu a terme?
1: Nosaltres principalment estructurem la nostra activitat a partir del suport directe a la ciutadania. Aquest és la nostra activitat principal, la ciutadania que se'ns acosta per demanar-nos informació, suport sobre els seus drets en final de vida, sigui en temes com el document de voluntats anticipades, que és majoritari, també sobre l'eutanàsia o també sobre altres drets sanitaris en final de vida. També realitzem accions de difusió, difusió de caire general, xerrades, tallers en entorn de centres cívics, casals, ateneus, entorns residencials, per exemple. Com a associació i també com a grups locals tenim una tradició i experiència ja llarga com a entitat col·laboradora d'administracions públiques, sigui ajuntaments, consells comarcals, diputacions, Generalitat, en la formació dels seus treballadors, tant els treballadors i treballadores de l'àmbit social com els de l'àmbit sanitari. I si hem de destacar alguna qüestió més precisa, doncs destacaríem el vincle molt intens que tenim amb el Departament de Salut i de la xarxa d'atenció bàsica, i també amb la Diputació de Girona a través de DipSalut. Aquesta seria, diguéssim, una altra de les peces i dels grups d'activitat que fem. Un altre grup molt important d'activitats és que col·laborem amb centres educatius de qualsevol nivell, escoles, instituts, en xerrades formatives, sigui a claustres, sigui a associacions de famílies o sigui a alumnat. En aquest últim cas, específicament a l'alumnat, en l'àmbit de l'FP pues, col·laborem regularment amb centres que imparteixen cicles dels àmbits sanitaris o sociocomunitari, que són les dues famílies que treballen més. També hi ha una part de feina, que és aquesta incidència, com deia la Cristina, en les decisions que les administracions públiques prenen al respecte. Com a exemple, diguéssim, les quatre diputacions o uns quants consells comarcals i prop de 150 municipis han signat mocions en suport al dret a morir dignament.
0: A quin perfil de persones o col·lectius adreceu principalment el vostre servei?
1: Mira, nosaltres adrecem el nostre servei a qualsevol persona, hem de dir majors d'edat, que se'ns acosten per tal de conèixer els seus drets en aquesta etapa vital que en diguem el final de la vida, o bé a fer consulta respecte d'algun tema que hi té vincle, sigui algun tema d'atenció sanitària, sigui algun tema de l'expressió de les seves voluntats anticipades, temes d'eutanàsia, etc. Bàsicament, aquest és el perfil. És un perfil molt obert, és molt variat. Ja ho explicaré més endavant si cal. Nosaltres atenem un cop al mes en el punt de Figueres doncs, a les persones que se'ns hi acosten.
0: I quins objectius de futur us marqueu?
2: Bé, l'objectiu potser més gran seria que la ciutadania, en general, pugui conèixer els seus drets i pugui fer el document de voluntats anticipades. Considerem que això és importantíssim, perquè és realment un factor d'autonomia. O sigui, jo decideixo com vull o com no vull que sigui el meu final de vida. Altres objectius, evidentment, seria augmentar el nombre de socis i sòcies i voluntaris de l'associació. Pensem que, clar, nosaltres, com una associació sense finalitat de lucre, tots som voluntaris i voluntàries, i per tant, com més socis tinguem, més de coses podrem fer, no? I ampliar tot el que són els drets en final de vida, i que el desplegament de les lleis que s'han anat aprovant al llarg d'aquests anys siguin reals. O sigui, volem parlar de desplegaments reals, no només de fer lleis, sinó que aquestes es despleguin de manera correcta, especialment la llei d'eutanàsia, que és la més recent. I amb tot plegat, doncs, això que deia el Josep Lluís, d'aquestes xerrades que fem a ciutadania, doncs trencar i poder parlar del tema del final de vida, de la mort, amb tota tranquil·litat.
0: En els darrers anys s'ha parlat molt dels drets sanitaris en el final de vida. Quins són exactament i com es garanteixen?
2: Sí, bona pregunta. Sortosament, a partir del 1986, tenim la Llei General de Sanitat. No hem d'oblidar aquesta fita. Tenim una sanitat pública que és importantíssim defensar-la. A partir d'aquí, es reconeixen els drets sanitaris de tota la ciutadania i el dret de la informació del pacient, la confidencialitat, el consentiment informat, el dret a rebutjar tractaments o escollir professionals sanitaris. Clar, això és important perquè està inclòs dins de la sanitat pública. A nosaltres ens sembla que la defensa de la sanitat pública és una cosa fonamental com a dret bàsic de la ciutadania. A partir de l'any 2000 i a la resta de l'Estat a partir del 2002 es regula la Llei d'Autonomia del Pacient. Aquesta és una llei que diria que és potser la més fonamental que tenim en el nostre sistema sanitari en aquest moment. A partir d'aquí es regulen el poder expressar les pròpies voluntats i l'obligació que siguin respectades. O sigui que quan fem el document de voluntats anticipades estem fent un document que és absolutament legal i que cal respectar. Hi ha tot un seguit de drets que es van guanyant. L'Estatut marca, hi ha una possibilitat d'encarar el final de vida per pròpia autonomia, la Carta de Drets i Deures, que és un document que a vegades els documents de drets ens sembla que poden ser molt esquerps i molt durs, però el que és la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania del 2015 és un document preciós, val? Perquè parla de drets i de deures, o sigui que és molt, molt maco i parla, evidentment, de tot el que és el concepte de dignitat. El 21, la Llei Estatal Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia reconeix i regula el dret a sol·licitar i a rebre la prestació de l'ajut a morir de les persones que es troben en situació de context eutanàsic. Era una llei que va ser molt, durant molts anys reivindicada, tant per DMD com per la ciutadania, com per propis professionals, i per tant, per nosaltres és un abans i un després. I el 2024 hi ha un canvi, una modificació en la llei de, que procura com es formalitzen els documents de voluntats en el nostre país, que creiem que també és fonamental perquè va ser també un abans i un després en el formalització dels documents de voluntats anticipades.
0: I què entenem exactament per document de voluntats anticipades, també dit DBA, i quina funció té?
1: El document de voluntats anticipades, que també de forma col·loquial les persones en diguem el testament vital, és un document escrit. És un document escrit on hi fas constar les teves preferències sobre les cures, sobre els tractaments que vols rebre o desitges rebutjar quan no puguis expressar-te personalment. El document de voluntats anticipades no té validesa mentre la persona pugui expressar-se. Vull dir, mentre hi ha una persona que està capacitada per poder-se expressar, és a dir, és una persona en final de vida, però és conscient i capaç d'expressar quines són les seves voluntats, aquest document no se sobreposa a les voluntats expressades per la persona. És en el cas de que aquella persona no es pugui expressar. Això condiciona, a més, que aquest document no s'ha d'esperar gaire a fer-lo, perquè l'has de fer quan estàs bé. No esperar no està bé per no fer-lo.
0: Qui pot redactar un document de voluntats anticipades? És un tràmit reservat a persones d'edat avançada o a qualsevol edat adulta es pot fer?
1: Mira, aquesta és una molt bona pregunta perquè ens la fan molt sovint. A partir de quina edat s'ha de fer? El pot fer qualsevol persona major d'edat i que tingui la capacitat suficient per fer-lo. És, tal com deia abans, és recomanable fer-lo en el moment vital que una persona, que la persona es troba en les condicions de salut adequades, després d'haver fet un procés personal de reflexió, i no només personal, sinó amb l'entorn. Parlem de l'entorn social, l'entorn familiar, l'entorn d'amistats, l'entorn que tinguis en aquest moment, i, molt important, també amb ajuda dels professionals sanitaris de referència que aquesta persona ja té de forma natural.
0: On es pot tramitar aquest document i quins continguts bàsics hauria d'incloure?
1: Mireu, aquest document es pot trobar, vol dir, es pot descarregar dels llocs webs de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya i també del Canal Salut, de l'Institut Català de la Salut. Hi ha models de documents que les persones que volen tenir-lo es poden descarregar. Hem de dir que no hi ha un model únic, no hi ha un model formalitzat. Un paper en blanc també serviria, però seria poc útil en aquest sentit, perquè finalment aquest document, qui l'ha de llegir són els professionals sanitaris. També, en aquest mateix sentit, es pot demanar i pots demanar assessorament al teu centre de salut o al punt d'informació de l'Associació Dret a Morir Dignament Catalunya que tinguis a prop. Què s'hi expressa en aquest document? En aquest document s'hi expressa, bàsicament, quins són els valors vitals de la persona, per entendre'ns, què significa una qualitat, tenir una qualitat de vida o viure una bona vida o tenir una vida digna de qualitat, i quines són les instruccions concretes que sobre el final de vida de cadascú, des de l'autonomia, la reflexió, demanes que et proveeixi el sistema sanitari i els seus professionals.
0: Com es formalitza i com es registra un document de voluntats anticipades perquè tingui plena validesa legal?
2: Sí, es pot formalitzar de tres maneres. Davant d'un notari, o sigui, algú ha de dir que ets una persona competent i que fas el document lliurement, això ho pot dir un notari, ho poden dir tres testimonis, i a partir de l'abril de l'any passat, del 2024, es pot formalitzar a través dels professionals sanitaris, ja sigui el metge, la metgessa, l'infermer, l'infermera, són persones que poden signar el teu document dient ets competent, el fas lliurement i ets major d'edat. Uh-huh. Per tant, aquestes serien les característiques principals. I una vegada formalitzat per al professional sanitari o per als tres testimonis o per al notari, cal dir que a partir de que hi ha l'opció de que ho facin els professionals sanitaris, aquesta és l'opció més triada per tothom, perquè l'altre o era car o era complexa, o sigui que aquesta és l'opció més triada. Uh-huh. A partir d'aquí, en el mateix centre de salut pots sol·licitar el seu registre. Et omples la sol·licitud, una sol·licitud normal i corrent de tràmit administratiu, i a partir d'aquí demanes aquesta sol·licitud de registre, queda registrat en el procés normal del Departament de Salut i al cap d'uns quants dies consta també a la teva salut. Mm-hmm. O sigui que no només ho poden consultar els professionals sanitaris, sinó que tu mateix tens el teu document allà davant del nas.
0: Mm-hmm. Molt bé. Quan arriba el moment, podem estar segurs que el document de voluntats anticipades serà respectat? És imprescindible designar un representant perquè es garanteixi?
2: Clar, és un dret reconegut en el propi sistema sanitari, no? Que garanteix el respecte a les teves voluntats. Per tant, no es necessita, no és obligatori que hi hagi un representant, però nosaltres i el propi departament recomanem que hi sigui. No tant perquè se li faci cas en aquest document, que també pot passar, val? Per tant, val la pena tenir aquest representant, sinó sobretot perquè si hi ha algun dubte en el final de vida, tinguin algú que es faci càrrec d'aquest dubte i et puguin preguntar en el teu representant, en aquest cas, què és el que preferiria? Mm-hmm. La teva mare, el teu pare o el familiar o l'amic que sigui, no? I això és important. No és obligatori, però està bé tenir-lo.
0: Quin percentatge de la població té el DBA fet?
1: De fet, tal com ha dit la Cristina, un fet diferencial és que a partir de la modificació que es va fer l'any passat, justament, de que poguessin ser els i les professionals de la salut qui poguessin, diguéssim, formalitzar aquest document, fer aquest document que tingués aquesta validació de que la persona pues, té les capacitats per fer-ho, ha anat augmentant. Tot i això, que a nivell global parlem d'un percentatge encara baix segons el que nosaltres pensem que hauria de ser. Si estem sobre el 4,5% de la població total a Catalunya, parlem de dades del 2024. A l'Empordà estem un xic per sobre el 5,2-5,3%, però si ho mirem globalment respecte de la població global a Catalunya, estem a nivells clarament insuficients respecte d'allò que ens semblaria desitjable. És un dret, el podem exercir, i de fet, en aquest sentit, nosaltres hi ha una qüestió que voldríem destacar, i és que allà on hem vist i on hem registrat creixements importants del nombre de documents de voluntats anticipades, ha estat on la implicació municipal ha estat molt intensa. Sí, ho dic en el nivell no només de la gestió política, sinó també dels professionals que treballen en el municipi, en la difusió d'aquesta possibilitat. I a més, contem que en els CAPs, en els centres d'atenció primària, la sort que tenim és que hi ha professionals molt i molt compromeses i compromesos en donar suport a aquest dret.
0: I quin paper juga l'Associació pel Dret a Morir Dignament, DMD, a l'hora d'acompanyar les persones que volen formalitzar el seu document de voluntats anticipades?
1: Ho avançava fa una mica abans, quan he respost a una altra pregunta. Nosaltres atenem mensualment a Figueres el casal cívic comunitari, ja he explicat abans on era, antic casal d'avis. Nosaltres fem sempre el primer dilluns de cada mes i estem molt agraïts de que tinguem aquest espai per poder atendre en aquestes persones. Ho fem el primer dilluns de mes a la tarda, de 6 a 8. L'ajuda tant és en els aspectes, per entendre'ns, operatius, de com omplir-lo, com registrar-lo, si no el tenen, els en facilitem un, sí? Com també en aquest procés personal de reflexió a l'hora de redactar-lo, Sí? Nosaltres, des d'aquest punt de vista, estem molt satisfets, perquè sempre proposem aquesta conversa que tenim des d'aquests dos punts de vista. Un és un procés formal, formalitzem unes voluntats, però a més, tot darrere hi va aquesta reflexió prèvia o posterior. És habitual que persones que venen, que els hi facilitem, que s'enduen el document de voluntats anticipades a punt de registrar, dic que és habitual, vull dir que és possible que això passi, que diuen, tinc un dubte sobre un punt, d'acord, perfecte, doncs ens truquen, ens tornem a trobar. Vull dir que aquest feedback que anem fent amb les persones és molt important.
0: Aclarim ara conceptualment de què parlem quan parlem d'eutanàsia. És el mateix que les cures pal·liatives?
1: No, no és el mateix. No és el mateix. Són dos conceptes diferents que habitualment cal aclarir. Estem acostumats a fer-ho, aquest aclariment, en diversos contextos, sigui context de xerrades al públic, sigui context més formalitzat d'estudiants en formació, etc. Bàsicament, i per aclarir, les cures pal·liatives s'orienten a la reducció dels símptomes del patiment causat per les condicions en què tu et trobes, les condicions de salut que trobes en el final de vida. Arribant, si és el cas, a la sedació profunda i continuada. És un dret universal, també, com d'altres n'hi ha. L'eutanàsia, que es regula des del juny del 2021, és una prestació mèdica que ajuda a la persona a morir en condicions de seguretat sanitària, d'acord amb els valors de la persona i d'acord amb un procediment que està establert en aquesta llei, en aquesta norma.
0: I quines condicions legals i personals són necessàries per formalitzar un DBA?
2: Per formalitzar un DBA és, tal com ha explicat abans el Josep Lluís, cal ser major d'edat, cal ser competent i cal fer-lo lliurement. Dins d'aquest document de voluntats anticipades, una de les coses que tu, com a persona, segons els teus valors, pots demanar, pots deixar clar, és que el tens i vols que, si estàs amb la situació de context eutanàsic, pots demanar que se t'apliqui l'eutanàsia quan estigui en el seu moment. L'eutanàsia no la pot demanar ningú més que tu mateix. Ningú pot demanar per un altre l'eutanàsia. Sembla una cosa lògica, però està bé que estigui escrita, Vull dir que això és claríssim. Ningú pot demanar l'eutanàsia per tu i tampoc ningú hauria de poder negar-te-la si és la teva voluntat segons els teus valors i estàs en el context que es demana. El context eutanàsic té dos branques. Una seria la malaltia greu, incapacitant, i una malaltia que no té cura. I l'altra seria un nivell de patiment alt, insuportable per la persona. Aquí és la persona, com qui diu, que posa quin és el grau de patiment perquè pugui ser-li aplicada aquesta eutanàsia.
0: Quin temps sol requerir formalitzar un document de voluntats anticipades i quines etapes implica el procés?
1: La formalització d'un document de voluntats anticipades és molt ràpida. És molt ràpida, perquè una vegada el tens escrit, vas al teu centre de, diguéssim, a l'àrea bàsica, al centre d'atenció primària que tu vulguis anar, i en allà els professionals que ja t'atenen de forma natural te'l formalitzen, i depèn de cadascun dels centres d'atenció primària pots haver-lo de formalitzar, sigui pues, a l'entrada, o sigui vull dir, l'entrada allà on t'atenen, per exemple, o de vegades la pròpia infermera o el propi metge o metgessa que t'estigui atenent. Quan en un document de voluntats anticipades la persona diu, en el cas de que jo no em pugui expressar, sí, quedi aquest document com la primera petició, sí, per sol·licitar l'ajuda a morir, és a dir, l'eutanàsia. Ara parlem de quin és el procés, i aquest procés de formalitzar i realitzar aquesta prestació, l'ajuda a morir. Des de la primera petició, que insisteixo, si tu estàs en condicions d'expressar-te i estàs en aquest context que ha explicat la Cristina, ets tu mateix qui fa la sol·licitud al metge de capçalera, el metge que tens. En el cas de que no puguis, perquè no et puguis expressar, i ho hagis deixat escrit al document de voluntats anticipades, el document, diguéssim que funciona com el primer com la primera sol·licitud, com si hi fossis. I a partir d'aquí, aquest procediment, des de que es demana fins que es realitza la prestació, fins que es realitza l'eutanàsia, sol durar uns 45 dies. Hem de dir que és un procés que és molt garantista, tant pel pacient com pel professional sanitari. I participen diversos professionals sanitaris que emeten informes respecte de la sol·licitud i finalment arriba a la Comissió de Garanties i Avaluació de Catalunya, qui emet un dictamen que pot ser favorable o desfavorable. Mm-hmm. En ser favorable, s'acorda amb l'equip mèdic i la família i la persona, en el cas de que es pugui expressar, el moment i el lloc de la prestació. Mm-hmm. Aquest moment i lloc és una decisió molt important, perquè és un moment on tant la persona que l'ha demanada com l'entorn que han decidit ser, acompanyar aquesta persona en aquell mm-hmm. moment, com el lloc triat, tenen un valor vital i de ressaltar l'autonomia i la dignitat d'aquesta persona, que és molt, molt important. Mm-hmm. Sí.
0: I el sistema sanitari català, de quina manera ha integrat el document de voluntats anticipades com a prestació dins l'atenció a les persones?
1: Com tot nou procés, com qualsevol novetat, ha calgut molta informació i molta formació. A dia d'avui a Catalunya és una prestació molt coneguda, prou coneguda pel sistema sanitari. En cadascun

0: al sistema sanitari i als seus professionals, en cadascuna de les zones sanitàries, hi han professionals, metges, metgesses, infermers o infermeres, que s'anomenen consultors. Per què? Perquè qualsevol professional a qui li arriba una petició d'un pacient o d'una pacient de dir, jo estic en aquest, em sembla que estic en aquest context i demano aquesta prestació, aquell professional pugui dirigir-se per demanar consell. Consell de procedimental, si no s'hi ha trobat mai, què fer, què he de fer, com he de gestionar tot. I com he de gestionar-ho no només d'acord al dret, que aquest és un, ni el procediment administratiu, sinó com acompanyar aquella persona en aquest procés. Mm-hmm. Quan una persona arriba al seu metge i diu, mira, jo vull aquesta prestació, vol dir que ja porta un cert recorregut. Doncs aquests professionals, consultors, són de referència en aquesta zona sanitària i és un avantatge molt important quan el sistema per ajudar a tots els professionals quan els diuen una petició com aquesta.
1: Quina informació ens proporciona l'experiència acumulada durant els 4 primers anys de vigència de la llei reguladora de l'eutanàsia?
2: Doncs aquests 4 anys, a partir de l'aprovació, el que ara ja sabem és què funciona i què no funciona. I ho sabem nosaltres i ho sap el departament. I ho saben els professionals. Val? O sigui que ara ja estem en el moment de remengar-nos i anar solucionant qüestions que durant aquests 4 anys han anat sorgint i hi ha qüestions que funcionen molt bé. Per exemple, el Josep Lluís ara acaba d'explicar el que són els referents d'eutanàsia o referents PRAM del procés d'ajuda a morir. És una de les coses que funciona més bé, fins i tot és una de les coses que s'han incorporat en moltes altres comunitats autònomes de l'Estat, perquè no hi era aquest referent. I a Catalunya sí que hi era. Per tant, doncs, són coses que han ajudat. També sabem les que no funcionen. Val? I per tant, doncs, ja sabem per on ens hem de remengar per anar solucionant tots aquests problemes. Amb l'informe de seguiment que fa el departament cada any, ja es veu que s'han sol·licitat, mira, com a exemple, jo crec que això és important, s'han sol·licitat a nivell d'estat unes 3.000 ajudes per morir, vale? 3.000 sol·licituds per eutanàsia, de les quals se n'han realitzat 1.300. Això vol dir que de les sol·licituds a les prestacions que es fan hi ha un decalatge important. Per què? Doncs perquè hi ha primer denegacions, després gent que es mor abans d'acabar el procés. Per tant, hi han coses que haurem d'anar revisant, per dir-ho així. Tal com deia el Josep Lluís, és un procés molt garantista. Evidentment, hi ha casos que es deneguen. Es considera que no són dins d'aquests contextos eutanàsics. Per tant, doncs, què podem dir de la llei? Doncs que és una llei garantista, que la llei està bé i que hem d'anar vigilant quin és el seu desplegament.
1: S'ha sentit a parlar d'alguns problemes en el desplegament de la llei. Ens en podeu parlar?
2: Sí, ara és el que dèiem, no? El desplegament de la llei, doncs, et fa veure quines són les coses que funcionen i les que no. Una seria, els professionals tenen dret a l'objecció de consciència, però a vegades aquesta objecció de consciència no es fa tal com s'hauria de fer. Un professional de la salut que no vulgui fer la prestació per qüestions de qüestions pròpies de religió, d'ideologia, pot renunciar al fet, però quan renuncia al fet, el que ha de fer és immediatament avisar en el director del CAP o de l'hospital i dir, jo sóc objector, per tant, jo puc acompanyar el meu pacient, si és el meu pacient de tota la vida, però no podré arribar a fer la prestació, per tant, potser pot haver-hi un altre metge que faci de metge responsable en aquest procés. És una possibilitat. Es pot fer bé, val? I la cosa és que, en general, en el nostre país es fa bastant bé. Quan algun professional es troba amb aquesta conjuntura, el que ha de fer és això que diem, parlar amb el director o parlar amb el referent PRAM. I quan una persona que fa una sol·licitud per l'eutanàsia i no és atesa pel que sigui, el que ha de fer ràpidament és fer aquest contacte, ja sigui amb direcció de centre o amb atenció al pacient. A vegades també es diu atenció a l'usuari. Aquestes són les persones, ja sigui el referent PRAM o atenció a

0: usuari que són els que poden reconduir el procés perquè sigui un procés el més agradable possible, perquè estem parlant de mort, però estem parlant de mort agradable, digna, acceptada i amb la família al costat.
1: Agraïm sincerament la vostra participació i tota la informació compartida. Per aquells interessats, us facilitem de nou les dades de contacte de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, DMD, de Figueres, on podeu trobar-los el primer dilluns de cada mes de 6 a 8 de la tarda a l'adreça carrer Joan Subia sense número, telèfon 654-06-07-60, repeteixo, 654-06-07-60, o per correu electrònic girona@dmd.cat. I per descomptat, moltes gràcies també a tots vosaltres, oients, per acompanyar-nos un cop més. Ens retrobem al proper programa.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
1: Expocasió, home.
2: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18.

0: directe amb tu.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions, bon dia i benvinguts en aquesta nova edició d'aquest dimarts 6 d'octubre.
3: Anem a començar aquest informatiu amb els titulars. La mostra del vi de l'Empordà i el fòrum gastronòmic continuaran aquest divendres i dissabte a Figueres.
2: Figueres també comença a substituir els contenidors amb el desplegament del nou servei de recollida de residus.
3: La papereria Dina 12 de Figueres tancarà a finals d'any després de 7 dècades d'història familiar.
2: L'oli de Can Font, de Pedret i Marzà, aconsegueix una medalla de plata al Japó i entra als 500 millors del món.
3: I el temps, des de la xarxa Sant Lluís Mi Pérez, ens acostarà la previsió del temps per a les properes hores.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Com dèiem, la mostra del vi de l'Empordà i el fòrum gastronòmic Ciutat s'allargaran els dies 9 i 10 d'octubre després que el temporal afectés bona part de l'activitat prevista aquest passat cap de setmana. Les dues fires tornaran a la Rambla de Figueres divendres i dissabte de 5 de la tarda a 11 de la nit. Els tastos dels cellers de la Déu Empordà es faran entre les 6 i les 9 del vespre. També s'instal·larà un segon bar a vins i es mantindrà la programació musical per donar continuïtat a una edició marcada per les restriccions i el mal temps.
2: Figueres també ha començat aquesta setmana la substitució dels contenidors antics dins del desplegament del nou servei de recollida de residus de la ciutat. Els treballs van arrencar ahir dilluns a la pujada del Castell, la plaça Tramuntana i el carrer Ample i continuaran progressivament per la resta de Figueres. Fins al 15 de novembre està prevista la instal·lació de més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees, incorporant per primera vegada el contenidor marró per a la matèria orgànica. El nou servei també augmentarà les freqüències de recollida i reforçarà la neteja dels espais situats al voltant dels contenidors.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: La històrica papereria Dina 12 del carrer Peralada de Figueres abaixarà definitivament la persiana a finals d'aquest any, posant fi a 70 anys de trajectòria familiar. El negoci té els seus orígens l'any 1956, quan Joaquim Castells i Teresa Barris van obrir la coneguda papereria Can Castells. El seu fill, Lluís Castells, juntament amb Ton Coromines, van posar en marxa Dina 12 l'any 1989 i van adaptant el negoci als canvis del sector. La futura jubilació de Lluís Castells i la venda d'una part de l'edifici han acabat d'accelerar la decisió de tancar. Amb el comiat a Dina 12 es tanca així una nissaga familiar estretament vinculada durant 7 dècades al comerç de la ciutat de Figueres.
2: L'oli de Can Font, explotació agrícola familiar de Pedret i Marzà, suma dos nous reconeixements internacionals. El seu oli d'oliva verge extra ecològic ha aconseguit la medalla de plata a l'Oli Japan 2026, un dels certàmens especialitzats de referència del mercat asiàtic. A més, Can Font ha estat seleccionat per formar part de Flors Olei, la prestigiosa guia internacional que recull 500 dels millors olis d'oliva verge extra del món. L'oli premiat combina les varietats Arbequina i Argudell i s'elabora a partir d'un model d'agricultura ecològica i regenerativa.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Amb el patrocini de Llenyes Empordà, cada edició de l'informatiu arriba a la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, un temps una altra vegada regirat a les comarques de Girona, però sobretot al llarg d'aquesta tarda. El que sí que podem dir és que a hores d'ara hi ha un ambient molt enrarit, molt humit, molt carregat, amb molt mala visibilitat i tenim molts bancs de boira. Sobretot és més present a gran part de la vall del Ter o de la vall del Fluvià. En general, a gran part de fondalades de la demarcació. En canvi, ja cap a l'Alt Pirineu, de moment les clarianes són més nombroses i l'ambient no gaire fred, sobretot el que sí que és humit. Al llarg d'aquesta tarda i sobretot vespre sí que arribaran alguns xàfecs i algunes tempestes. Les primeres pel Ripollès, per la Selva i també per la Garrotxa, i ja quan es faci de nit acabarà plovent gairebé a tota la demarcació, amb tempestes més destacables, atenció, al voltant del Baix Empordà i la Selva. Compte amb zones inundables. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara. i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

una cançó antiga, però amb una versió nova. Burning Coquemalla, que hace una chica como tú en un sitio como este. 10:47 al nostre matí en aquesta jornada. Avui dimarts 6 d'octubre.

0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una Fideual diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 a l'11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € el quilo. Sempre les millors promocions.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem. I ho fem, com sempre, amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona, com estem?
1: Molt bé, aquí un dia més, parlant de dret amb tu.
2: Vinga, apassionant com sempre.
1: I de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui, si ens remuntem aquest estiu, no fa gaire, resulta que hem tingut polèmiques moltes. Però en l'àmbit administratiu, també. I avui vull parlar del preu d'arreglar el carrer de casa sense el permís de l'Ajuntament.
1: Ui, això em sona a un cas que deies, que hi ha hagut aquest estiu. Mataró ha sigut el poble?
2: Mataró ha sigut el poble. Imagineu-vos justament que viviu en un carrer estretet del barri antic de Mataró, el carrer del Cos. Allà hi viu un veí que durant 7 anys fa arribar queixes i sol·licituds a l'Ajuntament de Mataró demanant que s'arregli el deteriorament de la zona.
1: 7 anys, 7 anys són uns quants.
2: 7 anys són uns quants. És que quan parlem en dret les coses es dilaten i aquí sembla que no passa res. 7 anys són uns quants. Com deia, 7 anys de silenci administratiu per part de l'Ajuntament. I un bon dia, cansat d'esperar aquest bon home i de veure els bancs malmesos, els panots que faran sopegar la senyora Conxita després de venir del mercat, pren la decisió de dir, escolti'm, ho faré jo.
1: Si l'Ajuntament no ho fa, no? Doncs aquí hi hem de posar-hi remei.
2: Sí, i el tio, perdoneu la col·loquialitat, s'hi deixa la pell i la butxaca també, perquè es gasta prop de 170 euros de la seva pròpia cartera en 5 arbres. Després d'haver-se informat, compte amb la dada, rigorosament sobre quines espècies eren les més adients i estaven permeses a la zona, és a dir, es presumeix bona fe en aquesta actitud, no?
1: No ho fa de qualsevol manera, eh? No. S'informa i va buscar l'arbre concret, que
2: una persona
1: toca.
2: Seriosa, una persona ben curosa. Poleix, pinta els 2 bancs públics que tenia deteriorats allà davant i repara uns quants panots malmesos que representaven, com dèiem, un perill per la senyora Conxita. I al carrer fa una mena de rentat de cara. I fa una mena de rentat de cara, els veïns somriuen, són feliços, obren les finestres i veuen els arbres, estan contents. No, però aquesta felicitat dura poc, des de que es produeix aquesta actuació, perquè algun d'aquests veïns es veu que no li va agradar tant. I com que no li va agradar tant, denuncia a l'Ajuntament aquesta actuació, i setmanes després, aquest veí compromès amb el seu carrer rep una notificació municipal que no és un agraïment precisament, sinó una multa de més de 1.700 euros per a suposats danys, dic entre cometes, al mobiliari urbà. I per acabar-ho d'adobar, l'Ajuntament anuncia que farà servir fons públics per treure aquests arbres i retornar al carrer el seu estat original, que suposo que es refereix a l'estat de deixadesa, perquè és clar.
1: Per tant, l'Ajuntament arrencarà els arbres i trencarà els panots perquè el carrer torni a estar en males condicions.
2: M'agradarà veure-ho, t'he de dir. Per tant, amb aquesta notificació dels 1.700 euros amb les mans i mirant els bancs ben pintats i ben polits, que ara la brigada municipal haurà de malmetre per tornar al seu estat original, suposo, aquest ciutadà es fa la gran pregunta. I ara què faig? Pago la multa per haver fet un treball cívic gratuït o presento una reclamació contra el mateix sistema que em reclama que cada mes pagui els meus impostos? Gran dilema.
1: Clar, això sembla una contradicció, no? Perquè l'Ajuntament no fa la feina que li toca, ho fa un veí amb molt bona voluntat i a sobre encara li posen una multa, no?, per haver-ho fet. Perquè, clar, Jan, d'això què en diu el marc legal, no? Que ho podem fer, això que va fer aquest home?
2: Clar, hem fet una introducció molt divertida, però al final hem de tenir en compte certes coses, no? La normativa també existeix per donar-nos certa seguretat a tots plegats, a l'administració i també al ciutadà. Però, com sempre, en les relacions amb l'administració pública hem de tenir com a base la llei de procediment administratiu i la llei de règim jurídic del sector públic. I en l'àmbit local són molt importants les ordenances municipals, no? Aquests reglaments que aprova el ple municipal en l'àmbit de la seva competència. Hem de mirar de prop en aquest cas, i he fet l'arqueologia digital de trobar l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Mataró.
1: Les has anat a buscar i te les has llegit.
2: Evidentment, és que si no, no seria rigorós amb els que ens escolten. I per tant, en el seu article 22 s'estableixen aquestes regles sobre el vandalisme en l'ús del mobiliari urbà, que és on s'emmarcaria aquesta actuació segons l'Ajuntament. A parer meu, aquí tenim una paradoxa.
1: Ui.
2: Perquè en el primer punt d'aquest article es reconeix que el mobiliari urbà ha de ser útil i els ciutadans n'han de fer un ús curós, lògic. Però afegeix, i cito textualment, també l'administració ha de tenir cura del seu manteniment i reemplaçar els elements que no compleixin les condicions de seguretat i bon estat.
1: Cosa que no va fer.
2: Sembla ser que no. Uh-huh. I el punt 2 prohibeix les conductes, obro cometes, vandàliques, agressives o negligents. Uh-huh. On és la paradoxa? Doncs la paradoxa és que, clar, hem sancionat a un ciutadà formalment per danys i vandalisme. Però es pot considerar realment una conducta vandàlica o negligent polir dos bancs vells i col·locar uns panots al terra?
1: Clar, al final no estàs trencant res, sinó que estàs arreglant-ho, estàs fent pràcticament el contrari.
2: Aleshores, la norma jo crec que també ha de tenir la permeabilitat i la interpretació de la naturalesa per la que l'has creat. És mm-hmm. evident que tu aquest article l'has creat per si un dia ve un gamberro i es dedica a donar-li cops al banc i s'emporta la fusta per fer la llar de foc i fer-se una botifarra a la brasa. Però no és el cas d'aquest senyor.
1: No, clar, és tot el contrari.
2: És tot el contrari. Per tant, és indiscutible, i això, en això estic d'acord, i podria arribar a donar la raó a l'Ajuntament en el fons jurídic, de que cada ciutadà el que no pot fer és pintar el carrer del color que li agradi, moure els contenidors segons el seu criteri, perquè és que si cada cop aplica el seu propi sentit comú, que sempre diem que és el menys comú dels sentits, ostres, és que viuríem en una mena de ciutats Frankenstein.
1: De fet, per això l'administració té aquesta potestat per fer-ho, no?
2: Lògica, però ha de complir, també ha de complir. Aleshores, aquesta potestat que deia Zona, que és de l'administració, de garantir aquesta homogeneïtat i seguretat de l'espai públic, és seva, efectivament. Però què passa quan és la mateixa administració la que incompleix durant anys el seu deure legal de manteniment establert en la pròpia normativa aprovada per l'administració? Perquè sí, això també és el que estem veient aquí. Amb quina legitimitat aquest ajuntament pot exigir el compliment estricte de la norma a la ciutadania quan ells fa anys que se la prenen amb molta flexibilitat per ser molt suaus.
1: I lentitud, també.
2: I lentitud. Per tant, jo llanço aquesta reflexió als oients. Amb quina legitimitat podem demanar-li a algú que paga els seus impostos a qui s'ha abandonat des de l'Ajuntament durant 7 anys?
1: Pensem-hi. Doncs, Jan, sempre t'agrada portar-nos algun mite i desmuntar-lo. Quin ens has portat avui?
2: No és el de la caverna, ja ho avanço. No és el mite de la caverna, és a dir, que a vegades podria ser-ho. Però escolteu, clar, el plantejament seria, si l'Ajuntament no arregla el meu carrer després de moltes reclamacions, escolta'm, jo tinc dret a fer les obres i millores perquè estic fent un bé públic.
1: I això no és així,
2: Bueno, a fe de Déu que no ho és, com hem vist, perquè per molt bona i altruista que sigui la intenció, és veritat que l'espai públic és una competència i té una titularitat exclusivament de l'administració. I legalment, qualsevol modificació, pavimentació o plantació no autoritzada es considera una infracció administrativa i, per tant, un dany, fins i tot, no? Mm-hmm. Ja que el consistori, i aquí és el tema en el que sí que em poso més seriós, és el que al final és el responsable civil del que pugui passar en aquest espai. Si algun d'aquests arbres, plantats en bona fe, plantats buscant les espècies que toquen, cau i fa mal a algú, qui és responsable d'això?
1: Clar, l'Ajuntament no, perquè no els ha plantat.
2: Aleshores, ho seria si aquest arbre estés malmès, no hagués actuat com correspon i aquest arbre cau per negligència de l'administració. Mm-hmm. Efectivament.
1: Però si l'ha plantat el veí, la responsabilitat és d'aquest veí?
2: Bueno, aquí tenim un problema. Per això la normativa ens diu què podem fer i què no podem fer. El que passa que jo crec que, com deia abans, hem de trobar-li la interpretació lògica per no fer absurda la norma. La norma ha de respondre també a la realitat i ha de respondre a la voluntat. I està clar que aquí hi ha una dissonància. Per tant, sí que hem de tenir clar que aquesta inacció de l'administració no habilita l'autotutela del ciutadà, doncs, per tal d'actuar directament sobre l'espai públic, però sí que obre una via per exigir-li responsabilitats a l'administració pels seus incompliments. I aquí és on vull que anem ara.
1: Doncs som-hi, anem a aquests consells i recomanacions que sempre ens portes.
2: Exacte. Jo us diria, escolteu, si us trobeu en una situació similar, durant aquests 7 anys aquest senyor havia estat fent aquests avisos, no? Però aquests avisos també mirem de fer-los bé. No és el mateix trucar per telèfon que entrar una instància a l'Ajuntament, no?
1: Que quedi un registre.
2: Correcte. Per tant, en primer lloc, presentar, jo us diria, una instància a l'Ajuntament, una o diverses, presencial o telemàticament. Podeu fer de les dues maneres. Tenint que no siguin només queixes verbals o trucades. Podem utilitzar aquest dret a relacionar-nos amb l'administració que les lleis que us he citat abans ens permeten. Jo puc entrar a una instància criticant o queixant-me de que una situació pot generar un perill en un carrer, en una avinguda. Aleshores, presenteu aquesta instància pel registre electrònic de l'Ajuntament, o podeu anar-hi en persona, si ho preferiu, i exigiu que us donin el rebut, si ho fas per internet ja el queda, i això et garanteix la data i l'hora d'entrada d'aquesta instància. I això el que farà és generar un expedient administratiu en el qual qualsevol cosa relacionada amb aquell fet es anirà incorporant allà. Mm-hmm. I això el que fa és tenir aquest compliment fefaent de que s'ha produït aquesta queixa i aquesta observació en temps i forma.
1: Mm-hmm. I de fet, si la tornem a fer, anirà quedant constància, no?, de que aquest problema és recurrent.
2: Exacte. I jo després podré al·legar on toqui, perquè ho podem fer també, doncs que l'Ajuntament efectivament està incomplint. Mm-hmm. Segona recomanació o consell. Això de donar consells, recomanacions, suggereixo que cadascú faci el que vulgui. Exigir la responsabilitat directa dels funcionaris.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
4: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
3: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir trets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
0: Notícies en xarxa.
5: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

0: la farm. Són les 11. Apugem el volum. Comença Entre Hores a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Doncs sí, aquí comença una nova edició d'Entre Hores. Passen 3 minutets i mig de les 11 d'aquest matí. Us donem la benvinguda un dia més a Ràdio Vilafant, al 107.3 de la vostra FM. I arrenquem aquest dimarts, com sempre, amb música, converses, cultura, històries que val la pena compartir i també escoltar i conèixer. Avui el nostre protagonista musical és Joaquín Sabina, la seva veu inconfusible, amb les seves lletres i algunes de les cançons que també han marcat la seva trajectòria, seran les que ens facin costat i ens acompanyin al llarg del programa fins a les 12 del migdia. També tindrem temps per parlar de solidaritat i de la feina que es fa ben a prop nostra. Avui coneixerem la nova presidenta de l'Associació contra el Càncer de Vilafant, la Mercè Masó. Amb ella parlarem d'aquesta nova etapa, dels projectes de l'entitat i també de la important tasca d'acompanyament i sensibilització que duen a terme. I acabarem parlant de llibres o d'un llibre molt especial. Avui ens acompanyarà Mai Oltra, que ens avançarà alguns dels detalls del seu nou llibre, que, atenció, ja està en prevenda. Molta curiositat i moltes ganes de poder compartir amb ella aquesta novetat literària i aquest nou projecte, tot el que hi ha al darrere. Així que música, compromís, cultura, bones converses, com sempre i com cada dia, per compartir aquesta estona de ràdio amb vosaltres.
0: No és una hora més, és Entre Hores.
1: I com us dèiem fa uns minutets, avui dediquem el nostre espai musical a un dels grans narradors de la música en castellà. Joaquín Sabina va publicar 19 dies i 500 noches l'any 1999, una cançó que dona nom a un dels seus àlbums més celebrats. Una història d'amor, ruptura i excessos explicada amb aquella manera tan particular de Sabina de convertir les seves vivències en versos. Així que comencem, arrenquem Entre Hores amb 19 dies i 500 noches, Joaquín Sabina.

0: Una hora per descobrir, compartir i gaudir. Entre hores d'11 a 12.
1: I com dèiem, avui volem començar parlant amb una entitat que fa una feina doncs molt important i també molt especial, que és la d'acompanyar, informar i sobretot donar suport a les persones que conviuen amb el càncer i també a les seves famílies. Avui als nostres estudis de Ràdio Vilafant ens visita Mercè Masó, que és la presidenta de l'Associació contra el Càncer de Vilafant, per conèixer-la una miqueta més i també descobrir que l'ha portat a assumir aquesta responsabilitat i saber quina tasca desenvolupa l'entitat al municipi. Mercè, bon dia.
2: Bon dia.
1: Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Et sembla com que comencem una miqueta per tu, preguntant-te que com arribes a la presidència de l'associació i què és el que et porta a fer aquest pas?
2: Bueno, doncs han estat una sèrie de, com de casualitats, no? Com tota la vida, no? Jo entro en contacte amb l'associació un dia per casualitat, parlant amb la Marisa, que llavors estava a la Junta.
1: La Marisa Resta.
2: La Marisa Resta. I llavors li vaig dir, ostres, doncs m'assembla molt interessant, jo en aquell moment m'acabava de jubilar i penso que m'agradaria doncs també ser voluntària i fer alguna feina, i al cap de molt poc al meu home li diagnostiquen un càncer. I llavors vaig passar de ser
1: voluntària?
2: Voluntària, que encara no havia fet res, vull dir, encara només havia dit que volia ser-ho, a ser usuària de tots els dels serveis que es donen, no? Per tant, ho he viscut de primera mà i sé molt bé quina és la tasca que es fa des de l'associació. Llavors, clar, a partir d'aquí, doncs, vaig intentar implicar-me tant com he pogut en els seus moments, i en el moment en què van parlar que volien deixar, doncs que ja portava molt de temps, que ja en tenien prou, que és normal, perquè al final doncs també
1: i que és bo que hi hagi relleu,
2: no? Ja d'haver-hi relleu, doncs en aquell moment estàvem allà en el comiat i una colla dient, bo, és una pena que es perdi això, no es pot perdre, és una gran activitat per Vilafant, a part de lo que es pugui recaptar, és que a més és una activitat que és maca, perquè, bueno, és una festa, no?, pel poble, és tots per la mateixa causa, no? Llavors, en aquell moment, bueno, ens vam reunir unes quantes, va, doncs ens hi posem, i una mica va ser, ha dit, va tu, que estàs jubilada i tens més hores. Bé, ho encaro amb molta alegria, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, no? Vull dir que en el primer moment et fa una mica de respecte i dius, un moment, no?
1: Hem de mastificar, no?
2: Però sí que al mateix temps amb molta il·lusió de tirar endavant els projectes que elles havien engegat i, bueno...
1: I per què no de nous, no?
2: Sí, perquè probablement.
1: Mercè, què representa per tu assumir doncs aquesta responsabilitat ara com a presidenta?
2: Bueno, doncs això és un repte, no? És un repte de mantenir tot allò que s'ha, tota la tasca que s'ha fet, no? Vull dir, de que no això no es perdi, i al mateix temps això, veure altres vies d'actuació que puguem anar engegant. I, bueno, és una responsabilitat, eh? És una responsabilitat perquè són moltes coses que has de controlar, però al mateix temps sí que és veritat que una responsabilitat molt acompanyada d'una junta molt potent, amb moltes ganes de treballar. Som ara en aquest moment 10 persones a la junta, vull dir que és
1: està
2: una junta
1: bé, eh?
2: que ja té molt de pes, tothom està molt animat i molt, molt actiu, i a darrere també hi ha un gruix de voluntaris que al dia de la cursa, en moments puntuals, doncs fan una tasca que també ajuda molt. Per tant, si no fos amb tot això, segurament jo hauria dit que no.
1: Clar.
2: Però amb tot això darrere,
1: és molt més fàcil. No estàs sola.
2: No estic sola.
1: Per qui no conegui gaire l'entitat, quina és la feina que feu aquí Vilafant des de l'associació?
2: A veure, aquí a Vilafant fem una tasca molt concreta, no?, que és organitzar una sèrie d'activitats, no? També, com poden ser les rutes saludables, com és la cursa, com és ara el dia 18 que tindrem un acte pel càncer de mama, patim loteria, vull dir, fem unes activitats concretes. El que també hi ha, doncs, és unes ganes de fer conèixer l'associació, perquè la gent que es troba en una situació de càncer, que es troba tant sigui per ell mateix o per les famílies, que vegi l'oportunitat de que algú els pot ajudar. Uh-huh. Perquè des de l'associació sí que es treballa molt per ajudar a lo que són els malalts i els familiars, no? A part de fer investigació, a part de fer educació en salut, també hi ha molta tasca d'ajuda. Llavors, moltes vegades la gent, quan es troba en una situació que et diagnostiquen un càncer, quedes tan sobtat que no saps ni on anar a buscar. Llavors, per nosaltres, jo, és molt important donar aquesta difusió perquè la gent conegui tot el que se li ofereix des de l'associació, perquè bueno, doncs hi ha des de recolzament psicològic, sessions de fisioteràpia, tot el que sigui assessorament laboral, de, per si has de demanar alguna minusvalia i tot això, també te poden assessorar, hi ha sessions de logopèdia i totes les, hi ha tota una sèrie de serveis que t'ofereix l'entitat, que són gratuïts, que són sempre que ho necessitis, no és per allò tres sessions, no, sinó sempre que ho necessitis. Llavors això a vegades la gent no ho coneix. A part d'acompanyament personal, de voluntaris que acompanyen personalment a persones que estan passant per aquest moment difícil.
1: Uh-huh. Quines són les necessitats que més us traslladen les persones amb aquesta malaltia i les seves famílies?
2: Val. A veure, jo de moment, personalment, encara, com que fa poc que estem, no n'he rebut, no? El que sí que veus és que la gent, quan es troba en aquest moment, o sigui, per altres vies també ho he vist, es troba molt perduda. Llavors, moltes vegades el que necessites és això, un acompanyament, no? Uh-huh. Un acompanyament, saber que hi ha algú allà al costat, que el pot ajudar, i que el pot ajudar en altres àmbits que no és només el mèdic. Perquè, clar, el mèdic, vull dir, l'hospital ho fa molt bé, treballen molt bé, te fan tot un treball molt important, però necessites altres recursaments, no? Perquè tens altres fronts a la teva vida que no saps com resoldre, no? I llavors jo penso que la gent això es troba perduda amb tots aquests aspectes i necessita algun lloc on agafar-se, no? I l'associació pot ser aquest lloc on agafar-se. Llavors nosaltres som com mediadors, bueno, vull dir que nosaltres estem entremig, no? Vull dir, som les persones que podem posar en contacte, que et podem orientar, que et podem ajudar, que et podem dir, doncs mira, truca aquí, fes això, et poden oferir això, et poden ajudar amb l'altre. Per tant, la nostra tasca una mica és aquesta, no? Com de testimoniatge aquí i d'anar donant aquesta informació a tothom que la pugui necessitar.
1: Quan arriba un diagnòstic, sovint tota la família, com dèiem, no, queda afectada. Quina importància té l'acompanyament més enllà de l'atenció estrictament mèdica que comentàvem ara?
2: Moltíssim, molt. A veure, quan tu reps un diagnòstic d'aquests, tota la família queda afectada, tota. Llavors, necessites recolzament psicològic moltes vegades, necessites que algú t'estigui orientant el que et deia fa un moment, no? Vull dir que a vegades, clar, per exemple, hi ha gent que segons quina feina tingui, un autònom per exemple, es queda sense el seu font d'ingressos, sense la seva font d'ingressos. Llavors l'associació també te poden recolzar d'alguna manera, perquè clar, la teva vida continua, tu has d'anar a fer tractaments, tu has de fer però tu continues tenint tota la teva vida igual, que has d'atendre, no? Llavors algú que conegui pel que ha passat, que te pugui ajudar, que et pugui dir, mira, no pateixis això, podem anar per aquí, podem anar per allà, en aquest moment sé que estàs enfonsat, però sé que sortiràs, vull dir, totes aquestes coses, el simple acompanyament, el simple estar al costat,
1: està
2: i ja està, és que és molt important. O sigui, tot el que en aquell moment reps, l'estar, el recolzament psicològic, els professionals, el que t'escolta, simplement t'escolta i deixa que tu puguis parlar i que deixis anar tot allò que has de deixar anar, tot això no té preu. Llavors, per això també hi ha una sèrie de gent voluntària que va a l'hospital, a vegades a fer doncs una estona
1: de companyia
2: als malalts, a parlar amb ells, i aquesta gent, bueno, també es formen, no?, des de l'associació. Vull dir que tota aquesta xarxa de professionals i de voluntaris és el que ajuda, no? I jo penso que és molt important, perquè quan te trobes en aquests processos, tot allò que tens al voltant, que t'aguanta de base, és el que te fa tirar endavant.
1: Llavors, com pot contactar una persona amb vosaltres, no?, que necessiti precisament aquesta ajuda, aquesta informació, o com dèiem ara, no?, simplement parlar amb vosaltres?
2: A veure, hi ha dues maneres. Es pot parlar amb nosaltres, evidentment. Nosaltres, a part de com a persones que vivim al poble, no?, i que volem que se'ns identifiqui, no?, com a persones de l'Associació del Càncer, tenim un correu electrònic, que és vilafant@contraelcancer.es, i després, molt, molt, molt, molt important, l'associació posa a disposició de tothom un telèfon que és 24 hores al dia, 365 dies a l'any, que és perquè, per allò, per dubtes, perquè ara, no sé, em trobo malament i no sé què he de fer, perquè ara estic en un moment de bajón que no puc, però tampoc puc explicar-li al meu company o companya o al meu fill o filla, perquè no vull amoïnar-los, però vull parlar. Hi ha un telèfon, això, 24 hores, 365 dies a l'any, que és el 900 100 036. Aquest telèfon es pot contactar sempre, totalment gratuït.
1: I al revés, si algú ara ens està escoltant i pensa, doncs a mi m'agradaria poder donar un cop de mà, com es pot col·laborar amb l'associació FEDA, voluntari o voluntària, com també estàvem comentant?
2: Val, doncs nosaltres tenim també som presents a les xarxes, un important, llavors, a veure, se'ns pot contactar a través del correu, evidentment, i també se'ns pot contactar a través de l'Instagram o del Facebook. Instagram és @voluntaris.acc, Associació contra el Càncer, Vilafant, i a Facebook és Associació Vila... Perdó, no la tinc bé, aquesta, no se la podré donar.
1: Buscant és fàcil.
2: Buscant és fàcil.
1: Avui en dia ho tenim tota
2: l'abast. És que ara veig que no l'he puntada
1: bé,
2: perdoneu. Molt bé. Doncs a través d'aquí poden entrar, poden veure i ens poden fer un missatge i contactaríem amb ells. Totes les mans són bones, totes les mans ens ajuden i ens fan tirar endavant, i necessàries, molt necessàries, que ens ajudin. Per tant, estem oberts a que tothom ens pugui ajudar.
1: Quin paper té el voluntariat?
2: El voluntariat aquí a Vilafant, concretament en aquest moment, o sigui, hi ha diferents tipus de voluntariat, no? Hi ha voluntariat que és simplement aquest que se forma per poder anar a fer un acompanyament als hospitals o a persones a casa seva, també es pot fer a casa. Una altra tasca molt important és el dia de la cursa de Vilafant, que aquest any la farem el 14 de febrer. Ja us ho podeu apuntar i venir tots. Doncs el dia, per la cursa necessitem moltes mans, perquè hi ha moltes coses a organitzar, moltes coses a preparar, s'ha de repartir, s'ha de fer moltes coses. Llavors, cada any es fa una reunió amb tothom que vol ser voluntari i es distribueixen tasques. Doncs nosaltres farem això, nosaltres farem allò. En aquest cas, després, doncs, quan se fa algun acte, doncs també es pot ajudar en aquests actes. I, per exemple, doncs, també hi ha les rutes saludables, que també és una activitat que es fa aquí a Vilafant, d'allà fa temps. Bueno, en aquest cas hi ha una voluntària que ho està portant, no? També es pot ajudar en aquest aspecte, vull dir que podem anar trobant, i evidentment aquí estem en aquest moment, estem començant i estem aquí, tenim això obert, tenim aquests fronts oberts. Ja he dit que és una junta molt potent, una junta
1: amb ganes de treballar.
2: Jo penso que podem anar trobant altres vies d'actuació i altres maneres de fer-nos més visibles encara a dintre del poble. Però bueno, això encara ho estem treballant.
1: Anirem parlant de tot plegat al llarg d'aquesta temporada, perquè són moltes les coses que teniu en marxa i esteu aquí justament per això, per informar, per assessorar i per estar al costat de les persones i de les seves famílies. El proper acte, que t'anava a preguntar, què és el que teniu més proper, i ens has portat justament aquests cartells que són acabats d'imprimir pràcticament, no?
2: Sí, totalment.
1: El proper 18.
2: El dia 18, aquest, el diumenge 18, en ocasió del dia del càncer de la mama, que és el dia 19, a les 6 de la tarda a Palau Sabadòria es farà un acte amb una lectura de poesia musicada amb en Marc Parrot i un espectacle de màgia amb l'actuació del mag Raúl Black. També es farà un sorteig de productes de Vilafant, de l'os de productes de Vilafant, un pica-pica. I en aquest acte també, si voleu, podreu adquirir loteria de Nadal de l'associació, que algunes persones han estat ja preguntant on te la podien adquirir. això sí que us ho puc dir ja, també puc aprofitar per dir-ho, a la carnisseria Guillemet i a la farmàcia
1: de Vilafant,
2: del poble, de l'Alba Gómez, doncs també es pot adquirir. Llavors en aquest acte doncs, hi haurà això, és una lectura de poemes que tenen a veure doncs, amb aquest dia, amb la música i aquest espectacle. Tenim moltes ganes de que vingueu, de que participeu i de que sigui un acte reeixit.
1: Només 7 euros, inclou l'entrada, un detall i el tiquet del sorteig. I les entrades disponibles a través de l'APP?
2: A través de l'APP o allà també. En el mateix dia es poden pagar directament, estarem allà venent entrades, val? Llavors, exactament, entre l'entrada, el detall, el tiquet del sorteig, i un petit pica-pica i ja està. Vull dir, i els beneficis van tots en favor de l'Associació del Càncer de Vilafant.
1: Fantàstic, Mercè Masó, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta. Molta sort en aquest nou projecte.
2: Moltes
1: i al
2: gràcies.
1: Capdavant de l'associació. Fins a la propera. Bon
2: Moltes
1: dia.
2: Gràcies a vosaltres.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Entre hores, on passen les coses que importen.
4: I continuem amb una de les històries més cinematogràfiques de Joaquín Sabina. I Nos dieron las 10 explica una trobada d'estiu que comença en un petit poble i acaba convertint-se en una història d'amor que, com moltes de les seves cançons, deixa un petit regust de nostàlgia. Un tema que Sabina va publicar l'any 1992 i que continua sent un dels seus grans clàssics.

0: D'11 a 12, entre hores, Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
5: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
6: Expo Casio, home.
5: Ah, clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
7: Torna a Expo Casio Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el Kiwis Espri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Entre hores, amb Mercè Munt.
10: Ai, ara arriba una d'aquelles cançons més personals i melancòliques de Sabina Segú, que amb aquestes primeres notes musicals ja has reconegut Quien me ha robado el mes de abril. Formava part de l'àlbum Hotel Dulce Hotel, publicat el 1987. Una cançó sobre la tristesa, el pas del temps i aquella sensació que a vegades la vida ens passa per davant sense adonar-nos-en. Una altra mostra de la capacitat de Sabina per explicar històries amb paraules que deixen empremt.

0: com m'agrada també que en aquest nou format torni al 107.3 de Ràdio Vilafant a Entre Hores, Maioltra. Bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, Mercè, com estàs?
0: Doncs amb moltes ganes de continuar compartint amb tu cosetes molt interessants i avui sí que és un autèntic regal i una autèntica sorpresa.
1: Ai, estic molt contenta, Mercè, de tornar a ser aquí. Ja saps que jo estic encantada de col·laborar sempre amb vosaltres. Ja fa... Sí, aquesta és la sisena temporada, Mercè.
0: No.
1: La sisena.
0: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí. I estic molt contenta. I, a més, avui per mi és molt especial, Mercè.
0: Ho sé, però per les persones que ens estan escoltant i que no saben a què ens estem referint, explica.
1: Doncs mira, Mercè, jo durant aquest any he fet un procés terapèutic molt heavy i d'aquest procés terapèutic es va plantar en mi el germe d'una idea, que és... tot el que gira entorn a la meva història, amb la relació amb el meu cos, amb la relació inclús amb les altres persones, amb l'alimentació, d'on sorgia tot això, no? I jo tinc, des de que sóc mare, he tingut la necessitat de fer un pas endavant, de deixar de ser aquesta persona, de alliberar-me del trastorn alimentari, d'alliberar-me de moltes coses mentals. I d'això va sorgir un llibre, Mercè.
0: Que és precisament el que avui ens portes a la ràdio, però s'està acabant de cuinar mai.
1: Mira, avui, a més, et volia explicar una cosa. El llibre està cuinat. O sigui, ara mateix entrarà, jo crec que aquesta setmana o la que ve, no ho sé ben bé la data, però entrarà ja a impressió. Perquè el llibre, el format, va ser una cosa molt bonica, que és que a mi em van proposar una editorial petita que es diu Dashbook, que és una editorial franco-espanyola, que em va dir, nosaltres, ells funcionen d'una manera molt guai, que és que tu fas el llibre, ells el posen en preventa i quan s'assoleixen 150 unitats venudes, el llibre entra a impressió. Si no s'assoleixen, no el fan. És per un tema, jo entenc, no m'ho han dit així, però jo entenc que és un tema de poder cobrir costos de la primera edició.
0: Que almenys assegurar-se, no, d'entrada.
1: Exacte,
0: clar.
1: Exacte. Llavors, això va passar l'1 de setembre. L'1 de setembre es va llançar la campanya per assolir aquestes 150 primeres ventes i en 9 dies ho vam aconseguir.
0: Ostres, això són molt bones notícies, perquè t'anava a preguntar precisament, no?
1: Sí.
0: Ostres, com s'aconsegueix 150 persones?
1: Sí, van ser molt bones notícies, entre altres coses perquè l'editorial ho fa molt bé, perquè ells cobreixen tots els gastos de publicitat, ells fan càrrec de tot, eh? Jo en aquest cas solament he hagut d'escriure el llibre. Em van dir, la primera setmana, en persones que tenen molts, molts seguidors, és la més forta, solen vendre unes 50 còpies, que és com el
0: bucli,
1: exacte. I després, nosaltres, ells, com que paguen la publicitat, i això va, bueno, hi han 45 dies per assolir aquestes 150 còpies. I em van escriure molt, molt contents, perquè em van dir, mai, jo tinc una comunitat petita, en números estrictes d'internet, perquè jo quan penso que hi han quasi 40.000 persones que em segueixen, penso, això és un poble, és una ciutat. Però en números estrictes d'internet, doncs 40.000 persones no són tantes. I llavors, en 9 dies ho vam aconseguir. I em van trucar i em van dir, nosaltres no hem pagat encara publicitat, no hem fet res, i tu ja ho has aconseguit, enhorabona. I llavors, el llibre...
0: I com et vas quedar, mai, quan te diuen això?
1: Mira,
0: t'ho esperaves, no?
1: No m'ho esperava. No m'ho esperava perquè vendre 150 llibres és una cosa...
0: Clar, perquè tu em vas fer promoció a les teves xarxes?
1: Jo vaig fer un vídeo per promocionar. Jo no sóc molt de donar la turra a les xarxes, ja ho saps, no faig publicitat, coses així, o si faig coses que jo he provat i estic molt convençuda, però no vaig donar molt la turra, la veritat. Però és cert que feia anys que a mi em demanaven molta gent que va comprar el primer llibre. El primer llibre van haver tres edicions, va funcionar molt bé. La setmana de la sortida del primer llibre va ser un dels més venuts d'Amazon, d'aquest tipus de llibres. Llavors, el primer llibre funciona molt bé i molta gent portava temps demanant-me escriure una altra cosa, no? Jo escric molt a Instagram, però no ho havia portat a llibre un altre cop. Llavors, crec que hi ha aquí doncs, com unes persones fidels que inclús alguna persona m'ha dit que em va comprar dos en tal de assolir-ho. I m'ha dit, jo després ja el regalaré, però jo... Com que tu portes tants anys donant-nos aquestes coses, el que faig a les xarxes socials, pues una manera de tenir retorn cap a tu, d'agrair-t'ho, és Que
0: bonic, mai.
1: Va ser preciós. Mercè, jo he plorat tant amb aquest procés, he plorat tant escrivint aquest llibre i he plorat tant amb veient la rebuda. Jo a la pàgina web de, que és on es pot comprar, ara està en preventa, el llibre arribarà a les llibreries en gener, però ara ja està en preventa. Uh-huh. Llavors tu el pots comprar i en gener t'arribarà a casa. Pues, això es pot fer a través de la web o si entres al meu Instagram, a la bio està l'enllaç. Però hi ha una cosa molt bonica, que és en l'enllaç de la web tu pots llegir un extracte. Són 8 pàgines que jo vaig triar i vaig pujar. Pues hi ha noies que ja m'han escrit i m'han dit, sapiguem de què va el tema, he sortit de casa dels meus pares, he llegit aquestes 8 pàgines i me les he guardat per anar-les rellegint perquè m'estan ajudant.
0: És a dir, que és molt potent, mai.
1: Molt, Mercè. I aquí és on vinc.
0: Clar, de què va aquest llibre? Explica'ns, sí. Perquè primer comencem pel títol i el nom i la portada, si vols, perquè també és molt maca, que me la vas compartir en el seu moment i em va agradar molt.
1: El llibre es diu Te perdono, mamà, perquè aquí hi ha un... Jo tinc a l'esquena una relació complexa amb ma mare. Parlo de ma mare i del meu pare, però era una mica més complexa amb ma mare perquè ella es feia càrrec de més coses. Vull dir, és una cosa que jo... per poder escriure aquest llibre he pensat molt, no? Per què tinc aquesta reactivitat en ma mare i no en el meu pare? Si els dos tractaven aquest tema de la mateixa manera. És perquè ma mare era la cara visible de tot això, no? De tot el que passava en aquesta situació que jo vivia a casa. Llavors el llibre es diu Te perdono, mamà. La portada és una nena abraçant a la seva mare. Jo crec que el llibre és molt sentit, però hi ha una cosa que m'agrada més d'aquest llibre, Mercè, que és la contra, que jo no te l'he ensenyada.
0: No, la contra no.
1: És una foto preciosa de ma mare i meva, una de les meves fotos favorites del món. I a més passa una cosa d'aquesta foto, que és que a ma mare en aquesta foto jo m'hi assemblo i el meu fill s'assembla molt a mi en aquesta foto. Jo em reconec ma mare i reconec el meu fill. Llavors hi ha una cosa preciosa, que és que jo he escrit este llibre per alliberar-me d'algunes coses i per no continuar perpetuant la càrrega familiar que es portava a casa meva. Perquè jo fa un temps en teràpia, la meva terapeuta Paula em va dir, no eres tu madre. I a mi això, Mercè, això és el nucli d'aquest llibre. No sóc ma mare.
0: Perquè amb això vols dir que acostumem a repetir patrons de manera molt inconscient.
1: Clar,
0: clar, és el que hem après, no?
1: Exactament.
0: I jo... encara que no ens agradi, no? Quantes vegades hem dit, ostres, és que això m'ho deia, m'ho feia la meva mare, jo vaig dir que mai ho faria, no?
1: Exacte.
0: I ho estic fent, me n'estic adonant, i
1: exacte.
0: És molt, adonar-se'n.
1: És moltíssim. I a més una cosa que a casa meva ja venia de meva àvia, vull dir, jo fa un temps vaig decidir que aquesta càrrega generacional s'acabava en mi. Jo era l'última de casa meva que perpetuava de lo que va este llibre, que en el meu cas és de com jo he sentit que ma mare no m'estimava, que no és real, Està, hi ha un està molt, molt desglossat en el llibre, però jo sentia que ma mare no m'estimava o que no m'estimava bé. Llavors el llibre, en realitat, va sobre el perdó, que és... No t'ha passat a tu mai, Mercè, perquè a mi sí que m'ha passat, que és que quan crec que si tu perdones algú, deixes de tenir raó. És una cosa que jo he reflexionat molt. Si jo perdono a ma mare, deixo de tenir raó per estar enfadada en ella. Però ma mare va ser bona mare, jo ja ho explico, perquè en realitat el llibre és molt esperançador. Ma mare va ser bona mare. No va ser una mare diligent, els meus pares em van estimar, ma mare em va estimar, mai em va pagar, vull dir, m'alimentaven, tot. O sigui, a efecte eren bons pares. Però hi havia un tema que és... Això és la punta de l'iceberg, però jo crec que ens pot atravessar moltes, perquè en el meu cas era que ma mare no sabia gestionar tenir una filla gorda, no ho sabia gestionar, pot ser moltíssimes coses. Jo això ho he parlat amb moltes amigues i té molt a veure amb el perfeccionisme en aquest cas de les mares, no? Però jo he estat durant molt temps molt i molt enfadada i he sentit molta i molta ràbia amb ma mare, perquè jo estava segura que ma mare no volia tenir una filla gorda, que m'odiava per ser grossa, i tot això em feia recordar que hi havia coses que no estaven bé, que hi havia algo dolent dintre meu, no? Perquè si la figura que més t'ha d'estimar i t'ha de cuidar, que és ta mare en aquest cas, no? que parlo de ma mare, em feia algunes coses que jo ara ho penso, i penso en el meu fill, i jo seria incapaç de fer-li al meu fill o de dir-li al meu fill, pues sentia que si jo la perdonava, si jo m'alliberava d'aquesta cosa, li donava la raó, i jo no volia, jo estava agafadíssima a l'enfado amb ma mare. I això ho he portat molts anys. Mercè, jo tinc 38 anys i fa, et diria, que fa un que he començat a perdonar. Perquè perdonar tampoc és un procés lineal. Jo ara, jo puc dir que he perdonat a ma mare, però hi ha dies que encara sento dolor per com ella va fer algunes coses.
0: Clar, perquè no és un procés fàcil mai.
1: No, perquè a més enfadar-se, Mercè, és una manera de protegir-se.
0: Total.
1: És que jo em protegia.
0: I de no assumir les nostres responsabilitats com a adults.
1: Exactament, exactament. Llavors, una cosa que per mi ha sigut molt reveladora de tot aquest procés d'escriptura, que crec que ha reflexat molt bé en el llibre, és que el que em va passar va ser important. Perquè jo durant molt temps li treia ferro. Bueno, este mare t'estima, no pa... Sí, passa. Passen coses. Tu pots estar enfadada amb la teva mare. Parlo de ma mare, però ho podem portar a molts llocs, eh? Tu pots estar enfadada amb la teva mare, perdonar-la i encara així saber que el que va fer està mal. No passa res. Som humans. I una cosa que m'he donat compte amb la maternitat és que les mares fem el que podem, no?
0: Sí, és la típica frase, però és que és real.
1: És que és real.
0: És que és així.
1: És que és real.
0: Fem tot el que podem amb tot el que tenim i amb tot el que sabem.
1: Exacte.
0: I llavors depèn de nosaltres d'anar polint totes
1: Exacte.
0: Aquestes cosetes, que suposo que és el que has anat plasmant en el llibre, no?
1: Exacte.
0: I que gràcies a això te n'has pogut adonar i fer les coses de manera diferent.
1: Exacte. Al final el llibre és un recorregut en quatre parts que parla, pues, primer, la primera part és l'única que és una mica més biogràfica, que és que parla de la relació amb ma mare, de com era ma mare, de com jo he comprès a ma mare, perquè hi ha una cosa, Mercè, que a mi m'agrada molt pensar, molt, que és que, mira, jo això ho explico al llibre, però és una anècdota molt curta i m'agradaria explicar-te-la. Jo un dia, quan ja era gran, potser tenia 25-26 anys, vaig anar a veure ma mare, jo vivia lluny de ma mare, i vaig anar a veure-la, i una veïna, que era molt maca, em va regalar un pintallavis. A mi m'agraden molt els pintallavis vermells. I em va regalar un pintallavis vermell que m'encantava. I jo, que ara ho pense i me'n penedeixo, li vaig dir a ma mare: em coneix més la veïna que tu. I jo vaig veure com a ma mare se li omplien els ulls de llàgrimes. Ara, com a mare, penso en el mal que li va fer aquesta frase. I ma mare, amb molta dignitat, més de la que potser jo hagués tingut, em va dir: em coneixes tu a mi? Ai, Marcelo, que em va dir.
0: Ai, va.
1: Llavors jo me'n vaig anar mirant a l'infinit, perquè tenia raó. Jo no coneixia de res a ma mare. Ma mare era la mama. Ma mare és de Juani, era una dona bestial, molt avançada a la seva època, que va patir molt en la vida per diferents coses, però jo no la coneixia. Llavors em vaig proposar conèixer-la. Quin era el seu grup favorit, què li agradava fer quan no hi érem nosaltres, quan no era solament una mama, quan no era mare. Tot això ho desconeixem. Els nostres fills no ens coneixen. No saben qui són més allà de ser una mama. Llavors jo en aquest procés m'he donat compte de moltes coses de ma mare. Llavors pues, ha estat molt bonic. Per mi, de veritat, ha sigut un procés preciós, perquè jo sento que he perdonat a ma mare des de ser mare ara també i entendre-la. Perquè jo crec que és important també, no?, reconèixer totes aquestes coses. Llavors pues, jo avui venia aquí, no?, a hablar de mi libro. I llavors pues, bàsicament això, Mercè, que ha estat un procés preciós, que m'encantaria que arribés a molta gent o a la gent que el necessites llegir.
0: Qui el necessitaria llegir mai, segons tu?
1: Mira, per mi és una superbona pregunta, Mercè. Jo crec que són persones que tenen una reacció conflictiva amb la seva mare, que intenten entendre-la, que intenten alliberar-se de la culpa d'estar enfadada amb la mare, perquè estar enfadada amb la teva mare fa molt mal i no ho aconsegueixen, i necessiten escoltar la història d'una persona i unes reflexions i unes preguntes, perquè el llibre està fet des d'una sèrie de preguntes que jo vaig passar molt temps fent-me, que després vaig contestar. Pues és perquè tu aquest llibre et plantegis les coses. És un llibre perquè tu te les plantegis, no perquè perdonis la teva mare, eh? Si tu busques perdonar la teva mare únicament,
0: aquesta no és la via.
1: No és la via.
0: Ni la intenció tampoc.
1: No, aquest és un llibre perquè tu et preguntis coses.
0: Com aquestes que estaves dient ara fa un momentet, mai.
1: Exacte. Llavors, crec que és un llibre molt sanador, és un llibre que si tu necessites perdonar-te a tu mateixa, és el camí. És el llibre que has de llegir.
0: Te perdono, mamà. No estarà a la venda físicament fins al mes de gener.
1: A gener, a totes les llibreries.
0: Però mentre, sí que hi ha aquesta prevenda, mai, que podem anar a buscar doncs, tota la informació a la teva bio, per exemple.
1: Exacte, exacte. Sí, sí, així
0: a través d'Instagram. Maioltra, que bé, un altre dia quan ja el tinguis físicament en parlarem amb més profunditat i a veure també una miqueta els feedbacks de les persones que ja se l'han llegit, que m'interessarà molt també poder conèixer aquesta part.
1: Jo tinc moltíssimes ganes, més sé que t'arribi, perquè li vaig demanar a l'editorial que te n'envies un.
0: Oh, que bé, moltes gràcies.
1: I que el puguis llegir i que un dia el puguem comentar també, perquè a mi m'agrada molt saber, tu i jo hem parlat molta profunditat de moltes coses i crec que...
0: I el de la maternitat, ui, també.
1: Sí, i tinc moltes ganes de que el puguis llegir i que em puguis dir, pues, què en penses.
0: Maioltra, molta sort, molts èxits i gràcies per compartir-lo a Entre Hores a Ràdio Vilafant. Fins la propera, bon dia.
1: Adeu.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
3: Oferta de feina. Atenció, es necessita expenedora, cambrera, per gasolinera. Interessades, truqueu al telèfon 653 79 32 71. Repetim, 653 79 32 71. Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una Fideual diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Directes cap a les 12 del migdia, nosaltres posem ja el punt i final a Entre Hores i ho fem amb Joaquín Sabina, amb una de les cançons que ens farà baixar una miqueta el ritme per quedar-nos també amb tot allò que hem compartit avui i que deixarem que la música faci la resta. Una cançó molt i molt coneguda, es diu que se llama Soledad. Gràcies per haver-nos acompanyat demà més a partir de les 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalert. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
2: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa. Parlem de territori. Parlem de comarques de Girona. Benvinguts al punt de trobada.
4: Doncs ara mateix passen 3 minutets de les 12 del migdia i és hora de començar el punt de trobada. Segon programa ja d'aquesta aventura radiofònica per comarques gironines. El primer programa, ja vau escoltar, que va ser una declaració d'intencions dels que us anarem presentant a diari. I avui gaudireu també de noves seccions, en un programa on coneixerem més a fons la història d'una fossa comuna al cementiri vell de Girona. En parlarà en Saïd des de Girona FM amb una entrevista a la Teresa Mur, presidenta de l'Associació de Memòria Històrica de Llagostera. Avui no és dijous, però ens posarem els fogons per cuinar un bon arròs de la mà d'un pescador de l'Escala. I de tota la terrenalitat de la cuina anirem a l'espai perquè l'Ivan ens farà ploure estrelles. I acabarem el programa d'avui parlant d'informàtica amb el nostre informàtic de capçalera, en Ricard Planell. Qui us parla? Sergi Corral, dels estudis de ràdio L'Escala, tot a punt per presentar-vos, com cada dia, a l'equip que conforma aquest punt de trobada. Començant per l'Ivan Llierpes des de Ràdio Vilafant. Ivan, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Sergi. Doncs preparats per compartir un nou programa avui des d'aquestes tres emissores, aquest punt de trobada,
4: Ivan, en una última hora, si no vaig errat, pel que fa a Vilafant, Figueres, al vostre entorn.
5: Sí, correcte, perquè dos homes han mort aquest dimarts al matí a Vilafant, al mateix carrer, doncs, sense que hi hagi relació entre ells ni indicis de criminalitat. Hem de comentar que els serveis d'emergència han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà, a tocar també el terme municipal de Figueres, i fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, que han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions investigacions han conclòs que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en el seu vehicle i l'altre s'hauria suïcidat. Aquesta investigació està en curs a l'espera de confirmar les causes oficials de les morts.
4: Doncs, Ivan, quedem pendents de les notícies d'última hora i com es vagi resolent aquest, aquest incident en el cas de Figueres. Uh-huh. I ara anem a saludar en Saïd. Saïd Esbait, des de Girona FM. Saïd, molt bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
4: Com ho tenim per la, Sergi, per la capital?
6: Doncs bé, què vols que et digui? Aviam, per si no ho sabeu, jo visc a Figueres i Renfe no va. Per tant, ja us podeu imaginar que és aquest via crucis que tenim cada dia els que treballem a Girona i els que vivim en altres zones, vull dir, per poder arribar aquí, però vaja, com m'heu donat bastant de marge de temps, o sigui, com que he de començar amb vosaltres a les 12, tinc tot el Sant Matí per poder arribar aquí.
4: O sigui, encara, això vol dir que encara estàs a Figueres o ja has arribat als estudis?
6: No, perquè si confies en la Renfe encara seria Figueres, però com que no hi confio, perquè un ja és desconfiat de per si amb una paciència ja sobreescalfada, directament agafo el cotxe i vinc cap aquí. Quin remei.
4: Esperem que tot estigui arreglat, que jo divendres haig de baixar cap a la ciutat comtal, esperem que cap allà Montcada i Granollers i por ahí no hi hagin els conflictes habituals.
6: Molta sort.
4: Doncs, Saïd, no marxis molt lluny perquè ens anem a la primera secció, que és la teva, la de l'entrevista, aquest cas de l'entrevista d'actualitat. Som-hi en sintonia i endavant. Doncs sí, entrevista. Normalment, per començar el punt de trobada, començarem amb una entrevista que normalment anem cap a temes d'actualitat. I avui ens volem aturar en allò que anomenem memòria històrica i que algú ha resumit en allò d'aprendre del passat per no tornar a repetir en un futur. Saïd, avui ens portes cap al cementiri de Girona, oi?
6: Doncs sí, anem cap al cementiri vell de Girona. Hi ha una fossa comuna on reposen 510 persones afusellades pel franquisme entre el 1939 i el 1945. Gairebé 90 anys després, moltes famílies de les comarques gironines encara no saben que un avantpassat seu és allà i d'altres esperen poder-lo recuperar. En aquest cas, l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera impulsa una demanda judicial per obrir la fossa i ha fet també una crida perquè els descendents i familiars de les víctimes es posin en contacte amb l'entitat. En aquest cas, avui ens ho explica la presidenta de l'associació, Teresa Mur. Aquí ja aprofito per donar la benvinguda aquí al punt de trobada. Bon dia i bona hora, Teresa.
7: Hola, bon dia.
6: I vaja, primer de tot, si et pots acostar una miqueta més al micròfon, serà perfecte.
7: Val, d'acord.
6: Vaja, ara sí. I Teresa, primer de tot, quina crida esteu fent exactament i a qui va adreçada?
7: Estem fent una crida a totes les persones que tinguin el coneixement de que tenen un familiar dintre la fossa del cementiri de Girona. En aquest cas, hem enviat a l'Ajuntament de Girona una relació de 15 persones que havien sigut afusellades, tant si havien sigut residents a Girona com si havien sigut nascuts a Girona, per trobar en aquestes persones i que es puguin sumar en aquesta iniciativa que nosaltres hem començat. No solament ho fem a Girona ciutat, sinó volem ascendir a totes les comarques de Girona. S'ha enviat a cada una de les poblacions de totes les comarques de Girona la relació de persones que han sigut afusellades a cada un dels ajuntaments.
6: Clar. Teresa, se sap què hi ha exactament a la fossa comuna del cementiri vell de Girona? Qui hi ha enterrat?
7: Bé, sí, sabem que hi ha enterrat 510 persones, tal qual ho has dit tu, que són pares, fills i dues dones, hi ha a la fossa comuna del cementiri de Girona. I sabem doncs, de que aquestes persones estan allà, de, que van ser fusillades del, entre el 39 i el 45, i que volem definitivament retornar-les totes a casa seva, perquè creguem que, no, que allà on estan i de la manera que estan no és un puesto digne per elles, que en, els varen treure de casa seva, els varen afusellar, i moltes vegades els familiars ni tan sols sabien que eren morts. Anaven a la presó, portar la roba, portar el menjar, i després els hi tornaven i els hi deien, bueno, aquest senyor ja no hi és. Mm. Val? I llavors, doncs, així s'enteraven que el seu familiar havia mort.
6: Per intentar entendre tota la feinada que feu, primer de tot anem per parts. D'on neix una associació com la vostra, Llagostera, en aquest cas?
7: Bé, la nostra associació neix el 31 d'octubre del 2008 amb l'afany d'una senyora que es diu Maria Eugènia Gornés, que ella volia saber quina cosa tan terrible havia fet el seu avi, que havia sigut alcalde de Llagostera, perquè hagués sigut fusellat. Aquesta senyora va fundar l'associació i va ajudar les 8 víctimes que hi havien també de Llagostera per poder saber això mateix que ella buscava. Així es va anar en el Tribunal Militar de Barcelona i es van treure els sumaris. A partir d'aquest moment, doncs, cada any es fa un homenatge el 14 d'abril al cementiri de Girona, al cementiri de Llagostera, perdó, uh-huh. Al cementiri de Llagostera es fa un homenatge a aquestes 8 persones afusellades i als llagosterencs morts als camps nazis. També es fa el primer dissabte de maig un altre homenatge, però que venim personalment aquí en el cementiri de Llagostera.
6: De Girona.
7: De Girona, m'he liat amb els cementiris ja. Amb el cementiri de Girona. Mm-hmm. Vale? Això ho fem des del 2008. Però nosaltres creguem que això està molt bé i que ha passat massa temps i que no tenim ja molt temps per poder recuperar aquestes despulles. Perquè moltes de les persones que són fills, vale, ja no hi són. I per tant, doncs, hem de fer una cosa o altra, o sigui, doncs, o deixar que el repressor hagi guanyat la partida, o intentar per tots els mitjans possibles obrir la fossa i retornar a casa tots i cada una de les persones que van ser fusellades.
6: Què implica obrir una fossa comuna? T'ho dic perquè em sembla que hi ha com dos termes que acompanyen, que un és prospecció arqueològica i un altre és exhumació, que són dues coses molt diferents.
7: Sí, bé, en aquí el que es vol fer és una exhumació dels cossos, vale? De totes maneres, la Generalitat en aquest moment ens està fent un estudi a través d'un arqueòleg forense que es diu René Pacheco, un estudi per si com es pot fer d'obrir aquesta fossa del cementiri de Girona, val? Llavors, doncs, aquest senyor està fent això i en principi el que es farà serà una cata, val? Per veure com estan aquests cossos i la possibilitat real de poder-lo obrir.
6: Mm. En quin punt està ara mateix el procés?
7: Bueno, el procés està tal com t'he dit, doncs, amb aquest senyor que està fent aquest estudi. Llavors nosaltres anirem a parlar amb la Generalitat, tot i que la Generalitat en un bon principi no estava molt predisposada a obrir la fossa del cementiri de Girona. Nosaltres hem batallat, hem parlat amb el director general i en aquest moment, doncs, bueno, creguem que hi han bastantes possibilitats. Mai es pot dir del cert, perquè fins que realment no es faci aquest estudi, no es faci aquesta cata, no es podrà dir exactament si es pot obrir la fossa del cementiri de Girona o no. Mm.
6: Què és el que impediria que no es pogués obrir?
7: Home, jo crec que coses tècniques que jo no sé molt bé com explicar-te, val? O que els cossos estiguessin molt malament, o, bueno, o que hi hagués un problema realment a l'hora de fer l'exhumació per la composició on estan els cossos o per on estan les fosses, val? Jo crec que seria una cosa d'aquestes.
6: T'ho dic perquè, vull dir, es parla moltíssim en aquest país sobre memòria històrica, memòria democràtica, intentar, doncs, reordenar les coses com haurien de ser, però no sé si realment les administracions també, on suposo que hi deu haver-hi de tot, però si tenen realment la voluntat, a vegades, de posar les coses fàcils, en aquest sentit.
7: Bé, Fàcils no les posen, la veritat. Però jo sempre sempre penso que si s'ha obert el Valle de los Caídos, vale? Si s'ha obert la cripta de Cuelgamuros, si s'ha fet això i s'ha fet a León, s'ha fet a Andalusia, i s'ha fet a València, s'han obert moltes foses que estaven molt pitjor que la que tenim aquí a Girona, perquè no podem obrir-la la de Girona. I crec que Catalunya anem una mica endarrere amb l'obertura de foses, i més les dels cementiris, perquè ells consideren que les foses dels cementiris estan prou dignificades. És clar, la paraula dignificada és una mica complicada, perquè què vol dir que aquestes persones estan dignificades? Si dignificades vol dir que hagin posat una placa al cementiri de Girona i han posat els seus noms, d'on eren i quants anys tenien quan els van afusellar, jo crec que això no és una dignificació. Crec que la dignificació és treure aquestes persones i retornar-les a casa seva, perquè els seus familiars puguin realment fer aquest dol, que es parla tantes vegades d'aquest dol, però és un dol molt real, val? Fins que tu no tens la persona difunta a casa teva i no li pots honrar de la manera que tu creguis o de la manera que tu vulguis, no pots començar aquest dol. I per desgràcia moltes de les persones ja no hi són i no podran fer aquest dol, i ens ha quedat doncs en els nets, els besnets, que ens ha quedat aquesta feina que hem d'acabar de totes maneres.
6: Quin és el teu cas?
7: El meu cas és la meva sogra. Jo tinc el meu avi és un desaparegut de guerra, i la meva sogra doncs sempre me deia que ell no se'n recordava del seu pare, que quan ell se van endur tenia 2 anys, i que els seus germans sempre li deien que el seu pare havia mort a la presó, però que ella tenia com un sexte sentit a dintre de que això no era del tot cert, no? I realment tenia tota la raó. Jo li vaig dir, no es preocupin, nosaltres buscarem, jo l'ajudaré al 100% a saber la veritat del que ha passat. I realment, doncs, com vàrem aconseguir els sumaris, com vàrem aconseguir els certificats de defunció del pare de la meva sogra, doncs allà vàrem poder veure que realment havia sigut afusellat. Potser sí, estava molt malalt, que estava a la presó i estava molt malalt, però sí, al final va ser afusellat i li vàrem donar el tret de gràcia, com totes les persones que varen ser afusellades. Aquest va ser el moviment principal i el compromís amb la meva sogra de que jo, si ella no podia, intentaria per tots els mitjans possibles, fins que la Generalitat me digués no obrim, de portar a casa el seu pare i enterrar-lo al seu costat.
6: Però això és tan important, que els familiars us uniu en aquest sentit, en una mateixa causa?
7: Sí. Penso que, bueno, no sé si tu tens avis o, bueno, totes les persones necessitem sempre saber on estan els nostres morts. És igual que si els tirem en al mar o els tirem a la muntanya, però nosaltres en el nostre fuero interior sabem a on els hem posat, val? Necessitem saber on estan, necessitem retre'ls un homenatge o tenir-los només en el cap, val? Ahir me vaig estar mirant el reportatge que van fer a Televisió Espanyola del Valle de Cuelgamuros, i me va impressionar molt el senyor que sortia, un senyor que buscava el seu pare, un senyor molt gran de 80 o 90 anys. El seu pare en tenia 24 quan el van afusellar, 24 anys, o sigui que i aquest senyor ha tingut la sort de poder recuperar aquest cos, i ell l'ha posat en el seu ninxo, en la tumba familiar, i va escriure a sobre la tumba el nom del seu pare, i li va fer una missa, vale? És igual si li vols fer una missa com si li vols cantar una cançó, val? I això per ell ha sigut ja descansar, saber que el seu pare està allà amb ells, i acabar diguéssim la pena, i acabar doncs aquesta lluita perquè el seu pare tornés.
6: Com de difícil és trobar gent afectada? T'ho dic per desconeixement o fins i tot a vegades perquè no és que sigui un tema tampoc que se'n parli massa.
7: No, aquest realment és el problema principal. El problema principal és que els meus pares, els meus avis, no parlaven d'aquestes coses. I si en parlaven, coses molt per sobre, coses molt banals, vale? Que realment no parlaven del problema real de cada una de les famílies. Llavors, a poc a poc, els avis, quan han vist que la democràcia tirava endavant i que tot això, si se'n parlava, doncs no hi havia, no feia tanta por, no passava res, doncs han començat a obrir-se, molt poc, val? Encara és hora d'ara que avui tenim persones grans que ens diuen, voleu dir que aneu bé, voleu dir que recuperar aquests cossos no us portarà molts problemes.
6: És aquella por encara, aquella època de, sí, de després de la Guerra Civil.
7: Sí. És la por de que no puguin venir, et puguin detenir, et puguin dir per què tu fas això i et puguin posar a la presó. Sí, un cas d'una persona, no vull dir tampoc el nom, però
6: només faltaria.
7: Bueno, el nom no m'ho vull dir de la població perquè
6: només faltaria, fa, no cal pas.
7: Però és un senyor que jo l'he enviat diversos missatges, que sé que ell els ha rebut i que no m'ha contestat mai, perquè considera que en aquest moment, de moment no vol fer res. Si s'obre la fossa, ja ho veurem. Val? Mm. Però que encara hi ha aquesta reticència de continuar amb aquesta lluita per recuperar aquests cossos. I ja, sobretot per la gent més gran, és les persones que els hi costa més. I els hi costa més als senyors que les senyores. És curiós com les dones doncs, tenen bastanta menys por que els homes. De seguida te diuen a veure com ho podem fer, els senyors hi tenen potser més por, bueno, o més prudència, potser la paraula por no seria prou adequada.
6: Hi ha algun cas, però, que per exemple hi hagi algú que ho hagi descobert recentment i s'hagi posat en contacte amb vosaltres?
7: Bueno, sí, sí que hi ha gent. Hi ha gent i me fas pensar, l'altre dia me va trucar una senyora, no era ben bé el seu avi, perquè aquest noi, perquè no era un senyor, era un noi, tenia 18 anys, vivia a Sant Feliu de Guíxols, el varen afusellar perquè tenia 18 anys, tot i que la majoria d'edat a l'època franquista era els 21, val? Bueno, i a l'època de la postguerra era els 21. Però aquest noi em va trucar un seu familiar i em va dir-me que això va ser un cop molt dur per tota la seva família, que em van deixar-ne de parlar, que eren tres germans. Una germana no va poder superar la mort del seu germà i va morir al cap de poc temps de malaltia, i l'altra germana va viure sempre amb el neguit i amb la... i d'alguna manera com una altra, doncs, per voler recuperar el cos del seu germà. I ara, doncs, aquest familiar se va posar en contacte amb mi i me va dir-me que ella m'ajudaria amb tot el que fos possible i que volia recuperar el cos d'aquest oncle seu, costés el que costés.
6: Teresa, si algú ens està escoltant i s'ha enganxat a l'entrevista, com ho podem fer per poder sumar, per poder contactar-te?
7: Mira, jo us donaré aquest telèfon, és el 653 69 45 23, o el correu electrònic de l'associació, que és memoriahistoricallagostera@gmail.com, i aquí em poden escriure, em poden trucar, i nosaltres els contestarem i els hi donarem tota la informació que ells demanin i necessitin. I si algú no sap segur si el seu familiar pot estar a la fosa del cementiri de Girona, nosaltres li direm. Tenim una llista de totes les persones que estan dintre la fosa del cementiri de Girona.
6: Teresa Mur, moltíssimes gràcies per tota la feinada que feu i per haver-nos acompanyat també aquesta estoneta. Seguim en contacte.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
4: Moltíssimes gràcies, Saïd, moltíssimes gràcies, Teresa, perquè la memòria històrica és quelcom que s'ha de tenir en compte, s'ha de recordar i ho hem de tenir, com dèiem, al dia a dia. Saïd, no sé si haureu vist o hauràs vist tu el cas de la pel·lícula de la Bola Negra, parlant de memòria històrica i parlant de coses que cal recordar. Per baixar una miqueta, et sembla que escoltem una miqueta de Guitarrica de la Fuente?
6: Vinga, va.
4: Som-hi.

0: crec que un dels punts de trobada més importants a les nostres vides és a taula, i per això és indispensable preparar uns bons àpats. Anem cap a la cuina, ens posem davantal, fogons en marxa, i avui anem a cuinar arròs, i ho fem amb un pescador de l'Escala, amb en Xico Otero. Xico, benvingut.
1: Bon dia. Bueno, sóc en Xico Otero i dic bon dia a tothom, encara que siguem entre la tarda i el dematí, però jo sempre dic bon dia.
0: Xico, avui ens disposem a fer un bon arròs. Suposo que n'hauràs fet uns quants a la teva vida, sí. I tant en terra com en mar.
1: Sí que n'he fet, sí. Però l'arròs no vaig començar a fer-lo fins que vaig marxar de casa del meu mare, perquè la mare sempre cuinava, ella. I jo vaig començar a fer arròs quan me vaig casar.
0: Perquè fa una mica de cosa, no? Imposa una mica fer arròs.
1: Jo al principi no m'agradava fer arròs. Era una de les coses que me feia respecte fer arròs, perquè és molt delicat l'arròs. I perquè si no et passes, te queda grenyal, te queda massa cuit. I li vaig trobar el punt, no? I ara sempre me surt bé, sempre.
0: Anem a parlar d'arròs. I, aviam, de primeres de canvi, si et pregunto pel secret d'un bon arròs, potser no m'ho acabaràs de dir. Potser que serà com la Coca-Cola.
1: No. El secret d'un bon arròs és... Hi ha dos de secrets d'un bon arròs. Primer, el sofregit. Jo m'hi passo més de mig de matí fent el sofregit, perquè és una de les coses que tinc més cura. Si tu fas un bon sofregit, l'arròs no et fallarà mai. I després el segon secret que hi ha, és un segon secret que l'explicaria al final de com faig l'arròs, però l'explico ara. És, l'arròs no el pares mai quan es cuit. L'arròs l'has de parar com que encara no el proves sigui un xic-xic grenyal, perquè ell mateix s'acaba de coure. I si tu el pares quan ja està cuit, l'has cagat perquè queda pastat.
0: Fet aquest spoiler, anem per parts, anem per començar. Has parlat del sofregit, no? Quins ingredients ha de tenir el sofregit de l'arròs i com es prepara?
1: Jo m'agrada fer l'arròs mixta, carn i marisc. Bueno, jo agafo la carn, el costelló és la part principal d'un arròs. El costelló, per mi el costelló, un arròs mixta, el costelló no ha de fallar mai amb un arròs. Ha de ser ben fet el costelló, abans de ficar l'arròs, amb costellos salsitxos. S'han de passar per la paella, amb una cassola, ben fets, i quan està cuit el trec. Després agafo sèpia quadradets, la poso tota la paella ja, a la paella que faré l'arròs, la paella que tinc destinada per fer l'arròs, que jo m'agrada treballar sempre amb una paella més grossa del que faré l'arròs, per treballar lliure, perquè no se'n vagi pels costats. I quan faig la sèpia, hi vaig ficant cervesa, que l'estoveieix molt la cervesa. Sí. A vegades també em bec un xic jo. I poso un parell de llaunes de cervesa, però a poc, anar fotent, que no vagi quedant seca la sèpia, i mentrestant pelo una cabeça d'alls, a rodanxos o quadradets, i quan la sèpia ja està mitjant fer, li tiro els alls. Ho remeno tot, quan els alls són rossos, vaig fent, sempre has de preocupar que no es quedi seca la sèpia. Quan acaba la cervesa, aigua, quan tu veus que t'està secant, aigua de seguida. Quan tot això la sèpia la proves i és un pèl dur, però ja està força bé, i tiro pebrot i ceba, jo sempre hi fico pebrot, jo. La ceba, ja ho sabem, sempre s'hi fica ceba també, però el pebrot per mi és molt bon pebrot. I cuino, el vaig fent, i quan està quasi bé fet, i tiro la tomata, tiro la proporció que toca, tomata d'aquesta triturada, i quan la tomata canvia de color, que deixa el vermell i queda marrón, ja està cuita. Després, quan ja tot el sofregit està fet, tiro la... No m'agrada ficar tot brou a mi, m'agrada ficar-hi un xic de brou i l'altre aigua, perquè si no queda massa fort per mi. Quan bull... Quan

0: gambes. Les gambes sempre els miro a tirar els bigotes, perquè després trobes algun pèl del mig.
1: Sí, sí. No és agradable.
0: No, sí. I després, quan ho vaig remenant, provo tot el gust. En el sofregit ja he tirat sal, de totes maneres, però no provo tot el gust hasta després de tirar els musclos, perquè els musclos, com que deixen a l'aigua, ja li donen gust a l'arròs. Llavors, vaig provant. Encara que el tingui de provar 10 vegades, ho provo 10 vegades. Però vaig provant. I quan veig que ja està bé, el deixo tastar, que vagi bé, has d'anar remenant un xic tot sota sobre, sense remenar gaire, perquè em faries molt bé les gambes. I quan veig que l'arròs ja està, com t'he dit abans, que està a prop de bé, que ja notes que és un xic granall, per alt. Això és la part principal, eh? Perquè si tu el deixes que s'acabi de coure, després... amb el foc encès la cagues perquè se queda pastant després.
1: Xico, crec que ha quedat clar, ens ha sorprès molt lo de la cervesa. D'on ho vas aprendre, això de la cervesa?
0: Ho vaig jo mateix.
1: Tu mateix, és segell propi.
0: Sí. És que hi ha gent que hi posen vi blanc o vi negre, si tens vi negre. Mira, ara t'explicaré una cosa que te'n faràs creus. Anem a les trobades geganteres i venen càterings. Ara s'ha foliat de moda un càtering, que són una colla de gent, fan arròs amb bolets i costelló. Bolets aquells de la mort, com se diuen aquells?
1: Les trompetes de la mort,
0: que són boníssim, eh? Queda boníssim. Doncs un dia a Figueres van fer un arròs d'aquests. Saps quan de li... 9 litres de vi negre van ficar-hi.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ara era per 200 i pico de persones, allà, Rosa.
1: Home, i tant.
0: I queda boníssim i gustós, queda. Vaig quedar parat, eh? Uh-huh. Vaig quedar parat el bo que va quedar.
1: Xico, avui ens has explicat l'arròs. Sí. Era d'uns plats, abans hem dit, tant en terra com en mar. Suposo que més bé en un lloc assegurat, no tant a dalt de la barca, millor en terra, no?, per preparar un arròs.
0: Bueno, abans aquí l'escala no s'ha fet mai aquí l'escala, perquè la pesca de l'escala és de sortir al migdia, tornar, per exemple, les barques petites i d'allò, les traien, surten a la nit i ja no mengen, no solen menjar.
1: Era més l'arrossegament, no? Que sí,
0: l'arrossegament es feia, que hi havia un que se'n cuidava de cuinar sempre, i o feien suquet. Doncs el primer peix que agafaven, el primer agafava una escrita, agafava una escorpa, allò, un suquet. Si agafaven una llagosta, o, bueno, de vegades la llagosta la guardaven
1: per vendre,
0: alguna gamba, una llagosta, sí. arròs, i ho feien a bordo ja sempre, eh? Ara s'han acostumat a portar el menjar, perquè saps què passa a la rastra?
1: Estem a l'era del tàper, eh?
0: Saps què passa a la rastra? Que abans anaven 7 o 8 persones a la rastra, quan tornava bé, se pescava molt i els seguros no eren tan cars. Doncs ara van poder 4 persones i no poden estar cuinant una persona, han d'estar tots a l'idea.
1: Doncs Xico, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos a preparar un bon arròs. T'esperem en una altra ocasió. Ves pensant en un altre plat, que més endavant ja te'n preguntaré un altre.
0: L'altre dia vaig fer, el dia de la festa de la sal, vaig fer un arròs per 120.
1: Déu-n'hi-do.
0: I també faig arròs amb maries, que me queda molt bo també, i poso musclos, almejas i gambes, i sèpia.
1: Doncs Xico, moltíssimes gràcies.
0: Ja vols contar, sempre que vulguis.
2: Punt de trobada. Fem parada i fonda a la teva ràdio local.
1: Hora de despegar de terra ferma i anar a mirar cap al cel i l'espai infinit. Parlem d'astronomia i aquí al punt de trobada ho farem des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà amb l'Ivan Yerpes i en Sergio Ferris, director d'aquest observatori. Aviam què ens en expliquen avui.
3: Doncs és correcte, Sergi, bon dia. Jo crec que tothom, en un moment del dia o a la nit, ens agrada a vegades aixecar el cap i mirar a les estrelles, i quan veiem aquell cel estrellat o quan veiem doncs, l'eclipse, no?, que hem tingut doncs, recentment, ens agrada, no?, pensar que hi ha alguna cosa més enllà quan mirem a l'horitzó, podem dir, no? Escolta'm, i això ho podem fer-ho i ho farem en aquestes píndoles que parlarem d'astronomia amb en Sergio Ferris, que és el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Sergio.

0: Bon dia.
1: Hola, Ivan, bon dia. Què tal?
0: Encetem una aventura que penso que serà doncs, fantàstica, no? Perquè jo crec que tothom, en un moment o altre, pensa, no? M'hauria de comprar un telescopi, m'agradaria mirar les estrelles o veure les estrelles sense cap aparell. Això és fantàstic, no? I passen moltes coses, m'imagino.
1: Efectivament, passen moltes coses al llarg de l'any. El cel també va canviant, els fenòmens astronòmics també van variant. Mm-hmm. Per tant, cada mes és distint i cada mes ens du algo molt interessant per veure el cel.
0: És privilegiat, podem dir, no? Com a director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà ja tens uns equipaments i tens la possibilitat de veure més enllà del que nosaltres podrem veure amb l'ull humà, no?
1: Sí, efectivament, amb un telescopi que al final no és ni més ni menys que un gran ull, és un gran ull artificial que és capaç de recol·lectar moltíssima més llum que un ull humà, però no ens hem d'oblidar que amb els nostres ulls podem veure també coses molt interessants, les constel·lacions sobretot. Cada cop que a mi em pregunten com iniciar-me a l'astronomia, doncs sens dubte identificant les constel·lacions, i això necessitem un cel ben fosc i els nostres ulls.
0: Això, els que viuen fora d'aquestes contaminacions lumíniques, no? que en parlem de les grans ciutats, tot això, doncs això és fantàstic, seria ideal, no? Però en aquests casos, dins de ciutats i tot això, és possible també veure-ho?
1: Bé, en aquest cas l'astronomia és possible també, però és molt més limitada. Uh-huh. Ens limitaria sobretot a les estrelles més brillants, uh-huh, als planetes, que també es poden veure des d'una ciutat, i a la Lluna, que no és ben poc.
0: No, i tant. Sergio, va, entrem una mica en matèria perquè tenim molts temes per parlar i el primer és espectacular, no? Parlem de pluja, no d'aigua en aquest cas, sinó que parlarem d'una pluja d'estels. Explica'ns.
1: Doncs sí, efectivament ara tenim al mes d'octubre una pluja d'estels, que és un fenomen que, per començar, fixa't que no té res a veure amb un estel. És més aviat el que té a veure amb un meteor, que és el nom correcte que tindria aquest fenomen, pluja de meteors. I bé, què són exactament? Doncs els cometes i alguns asteroides, quan estan al voltant del Sol, deixen algunes quantitats de pols i petits fragments de roca. I això passa sobretot amb els cometes, més que amb els asteroides, però sobretot amb els cometes. Doncs bé, quan aquest gel, que és el que manté unit aquest material del cometa, comença a apropar-se al Sol, se sublima, comença a evaporar-se, uh-huh, i per tant aquesta pols queda alliberada i aquests fragments queden al llarg de l'òrbita del Sol. Doncs la Terra és qui atravessa aquestes zones i aquests fragments reentren a la nostra atmosfera a gran velocitat. I això doncs, també depèn de la freqüència que tinguem o de la mida que tinguin aquests fragments, uh-huh, doncs es dona un tipus de pluja d'estels, pluja de meteors o una altra.
0: Clar, i de la densitat, el que tu dius, no? La quantitat que veiem i tot plegat depèn de tot plegat, no? del que en aquell moment estigui al voltant de l'òrbita, com deies. Escolta'm, com ens hem d'imaginar? Quan nosaltres veiem aquesta pluja doncs, d'estels, entren a la Terra o passen pel voltant nostre?
1: Bé, de fet s'anomenen pluges de meteors perquè un meteor és un objecte que està al voltant per l'univers, va voltant per l'univers, però sí que reentra a l'atmosfera, però la curiositat és que no toca el Terra, sinó que es vaporitza a l'espai, més o menys a uns 60-80 quilòmetres d'alçada. Si toqués el Terra, si toqués la superfície del planeta, s'anomenaria meteorit. Ah. En canvi, si passés de llarg i no entrés a l'atmosfera, s'anomenaria o bé asteroide o bé meteoroide. Així que aquesta és la diferència principal.
0: I com ho hem de fer-ho per una persona com nosaltres, no? Un oient que s'estigui escoltant? Quan passarà això, més o menys? Quins seran els dies? Què necessitaríem per poder-ho visualitzar?
1: Doncs mira, aquesta pluja d'estel s'anomena la de les dracònides perquè precisament passa... Sembla que el radiant sembla provenir de la constel·lació de Draco. I on està la constel·lació de Draco? Doncs mirant cap al nord, entre l'enmig de les dues osses, l'ossa major i l'ossa menor. Jo crec que són dues constel·lacions que són relativament conegudes d'identificar, per tant, aquestes pluges d'estels són molt fàcils d'identificar, de trobar on estarà el radiant. I la particularitat és que aquestes pluges d'estels, el màxim serà el 8 i 9 d'octubre, però ja en tindrem des del dia 5 fins al 10-11 d'octubre, ja tindrem també algunes petites, doncs, algun petit tast d'aquesta pluja de meteors que tindrà, com deia, el màxim el 8 i 9 d'octubre a la nit. També la particularitat que té aquesta pluja d'estels és que, a diferència de, per exemple, una altra molt coneguda com és els Perseids, on el màxim és a les 2, 3, 4 o fins i tot les 5 del matí, aquí en aquest cas tenim a l'inici de la nit el màxim. Per tant, a partir de les 9, de les 10, ja tenim el màxim de pluja d'estels, i això fa també molt recomanable per observar, sobretot també per als més petits.
0: Clar, ens dones uns dies de proves, eh? Veig que el màxim el tindrem doncs, passat demà, dijous i divendres, ahir va començar una miqueta, avui podria ser, quan arribi el vespre, doncs, l'oportunitat de continuar practicant una miqueta, podríem dir, no?, i observant, que al final és això, no?, tenir paciència i sobretot això, posar-se còmode, no?
1: Això és paciència, com et deia, hi ha pluges d'estels, pluges de meteors amb molta freqüència, els Perseids tenen fins a 100 meteors per hora, aquesta és menys, aquesta normalment són uns 10 meteors per hora, tot i que pot variar al llarg d'uns anys a altres, hi ha anys més activitat, hi ha anys que menys, però la particularitat també de la pluja d'estels dels dracònids és que aquests són més lents que els Perseids. Per tant, són més fàcils d'identificar també, tot i que hi hagi menys, perquè creuen el cel amb menys velocitat.
0: Això, si hi ha algú del que ens està escoltant, per exemple, diu, ostres, no he pogut veure, no sé si vosaltres feu alguna captura d'imatges, no sé com des de l'observatori, per exemple, que ho teniu preparat, l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, no sé si en aquell dia fareu captures, les podreu compartir perquè la gent doncs pugui veure realment com es veu després amb ja equipaments professionals i tot.
1: Sí, nosaltres el que farem aquell dia, organitzarem un especial de dracònids, d'aquesta pluja de meteors, però també deixarem tota la nit una càmera gravant el cel per després poder fer un muntatge i doncs que la gent pugui gaudir d'aquesta pluja d'estels amb una composició amb tots els meteors que s'han vist al llarg de tota la nit.
0: Ho estàvem parlant al començament, no? Que a vegades no cal fer unes grans inversions per començar a mirar doncs, el cel, no? Com dèiem, perquè moltes vegades, per exemple, això podem deixar precisament la nostra pròpia visió sense tenir cap aparell pel mig, no? Però algú que es pugui arribar a interessar, lògicament nosaltres els hi recomanem que es posin en contacte amb vosaltres, que us puguin visitar, no? I puguin visitar, doncs, si estan per la nostra zona, si estan per altres zones, doncs, intentar buscar altres observatoris, sobretot perquè puguem veure fins a quin punt no podem arribar a meravellar-nos i enamorar-nos d'aquest fantàstic cel que ens brilla i ens ofereix aquests espectacles, no? Que són, com deies, bastant freqüents.
1: Sí, pluges de meteors hi ha durant tot l'any. Ara a l'octubre en tenim dues, després al novembre tenim altres dues. Doncs ja veus que el cel va canviant, cada mes té la seva particularitat. I també si hi ha alguna persona que, doncs, que està interessada i que vol anar una mica més enllà del que els ulls li poden donar, abans que un telescopi jo sempre recomano uns binocles, perquè al final el millor telescopi és el que més farà servir. Per tant, està molt bé dir, sí, telescopis més grans, més apertura, però si et dona després mandra de desplaçar-los a un lloc o un altre, amb uns binocles també és molt bona opció per començar.
0: I per començar la nostra secció aquesta temporada aquí en el punt de trobada, Sergi Ferrís, no està gens malament doncs poder aquesta mateixa setmana poder observar doncs aquesta pluja de dracònids. Tindrem cada setmana, cada 15 dies, veurem doncs una miqueta, parlarem d'astronomia freqüentment a la ràdio i serà un plaer que ens puguis aportar i ens tinguis el dia de què està passant al nostre cel, això per començar, i després doncs totes les intríngulis, no?, que té doncs aquesta afició, aquest fantàstic món de l'astronomia. Sergio, moltíssimes gràcies doncs per atendre'ns, se'ns acaba el temps, però tindrem molts més capítols per continuar amb més temes.
1: Doncs gràcies a tu, Ivan, per a mi serà un plaer estar aquí.
0: Doncs ja veu, Sergi, quantes coses descobrirem de l'astronomia des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i Girona FM, en aquest punt de trobada.
2: Oh, i tant, Ivan, del cel fins a les estrelles, i observar sempre és molt maco, molt útil i molt recomanable. Permeteu-me que després d'anar cap a les estrelles tornem a baixar una mica cap a la Terra i va, pels qui ahir no van poder anar a Oques Grasses perquè recordem que es va suspendre el concert, us posarem una miqueta d'elefants.

0: I després d'oques gràcies a aquesta sintonia ja ens aboca una mica els bits, els bytes, els megas, els gigas i moment per posar-nos a davant de l'ordenador, les pantalles i aprendre quelcom que ens ajudi a navegar. Molt bon dia, Ivan. Avui quines pantalles ens aturarem, on ens aportarà aquests mons de Déu de la informàtica?
1: Doncs mira, Sergi, avui parlarem d'actualitat i precisament amb en Ricard Planell de Sos Informàtics parlarem de temes d'Apple. Ricard, bon dia.
2: Què tal? Va, que ja el tenim aquí, ja està aquí.
1: Què ha arribat?
2: No paties, tu, no paties?
1: Home, no ho sé, depèn
2: no
1: de què.
2: No ho saps. Depèn de què. El nou iPhone.
1: Ah, home, ha arribat una època que sembla que tots són iguals, Ricard, no sé. Hi ha hagut
2: bueno,
1: novetats?
2: Ja hem acabat la secció.
1: Sí?
2: Ja adéu.
1: Ah, vale. No,
2: home,
1: aviam.
2: Així no podem anar.
1: Home, ganes de conèixer coses, sí.
2: L'hem de vendre, no?
1: Sí.
2: Perquè la gent tingui la necessitat de comprar, perquè t'has de comprar el nou súper estupendo. Hem presentat dues gammes, no sé si ho saps. Això ho segueixes o no ho segueixes?
1: No, m'has de posar al dia. I jo crec que molts dels oients estem igual que jo. Estan igual que jo.
2: Dues gammes d'iPhones tenim a l'iPhone 18 Pro i aquí redoble de tambors, super novetat, primera vegada a la història, a l'iPhone Duo. Una pantalla plegable, novetat total i absoluta,
1: sí.
2: Vale? A l'iPhone 18 Pro i el 18 Pro Max ja estan a la venda, es van posar a la venda el 18 de setembre, vale? Ja res, fa 4 dies, el 18 de setembre. I a l'iPhone Duo es posa a la venda el 23 d'octubre.
1: O sigui, encara no ha sortit, encara no s'ha vist físicament un, no?
2: Físicament s'ha vist, sí, s'han fet, bueno, no em parlis de físicament si s'ha vist, perquè està clar que no l'has vist, perquè les fotos oficials d'aquest ordenador de la pàgina d'Apple s'han passat amb la IA, han posat una IA a fer les imatges publicitàries i clar, és una pantalla Duo, és una pantalla gran, i han posat una mà que agafa obert tot el telèfon, i llavors els dits són massa llargs. És vergonyós, la foto, t'ho dic en sèrio, busca-la i veuràs que la foto oficial de presentació és dues mans, una amb el telèfon tancat i una amb el telèfon obert, i han estirat els dits, i allò no... Allò
1: vol
2: no
1: dir que quadra, ja no s'adapta a la realitat del que veurà la gent en veritat.
2: No, exacte, allò no quadra per... Vinga, va, comencem.
1: Vinga.
2: Anem a simple vista. Simple vista, tu veus un 18 i veus un 17, que és l'altra, l'última generació que tenim ara, i a simple vista semblen el mateix. No has de ser...
1: Estèticament has de ser molt purista,
2: sí.
1: No?
2: Has de ser molt fi, exacte.
1: Molt fi.
2: Has de dominar molt els models per saber si és un 18 o si és un 17. Mantenim el mòdul de triple càmera posterior i el xassis també és d'alumini, mantenim exactament igual que el 17. Vale? Ara pesa una mica més. Vale? La zona del sensor és més grossa, és més voluminosa, perquè hi ha d'haver-hi les noves òptiques, perquè ara veuràs que realment la càmera de fotos és millorat.
1: Home, i eren bones,
2: pes,
1: ja.
2: Sí, eren bones, sí, no eren dolentes, i el pes també ha augmentat, perquè clar, tenim una bateria més gran, perquè tots volem que duri més, volem que faci més coses, que faci més fotos, que sigui més ràpid, i per tant doncs ha de ser una miqueta més gran i ha de pesar una miqueta més.
1: Va.
2: La part de darrere, la posterior, és una miqueta més uniforme, el vidre posterior l'han refinat una miqueta per igualar el to amb el marc d'alumini, quatre cosetes d'aquestes de disseny per justificar que s'ha canviat alguna cosa, no?
1: Però, i com sempre millora una mica la càmera de fotos, m'imagino que el sistema operatiu es va actualitzant.
2: Oh,
1: no?
2: El sistema operatiu, tots els iPhone van amb el mateix.
1: Per
2: tots
1: això.
2: Tenen el mateix sistema operatiu, o sigui, ara no és allò de que no, és que el 18 té el iOS més modern que el 17, no, tots tenen
1: el
2: mateix, o ets obsolet o tots tenen el mateix. Vale? Llavors, gran novetat, la pantalla, la pantalla físicament, ara és una LTPO i té la Dynamic Island, que és més petita, vale? Que és la part interactiva de la part superior frontal. Mira, anem a fer una petita comparativa així ràpidament, vale? Ja sé que estem a la ràdio, però jo tinc aquí una taula i ràpidament veuràs del que estem parlant. El 17 Pro, la pantalla era 6,3 OLED. El 18 Pro, la pantalla és 6,3 OLED, però LTPO. Vale? Exactament la mateixa mida. El 17 Pro Max era 6,9 i el 18 Pro Max, va, sorpresa, t'arrisques?
1: Igual.
2: Correcte. 6,9. vale, fan exactament la mateixa. Diferència aquesta de la pantalla, bueno, pues que li han afegit una cosa que es diu low temperature polycrystalline oxid, o sigui, òxid policristal·lí de baixa temperatura, que se suposa que fa que s'escalfi menys, però mantenint la resolució. O sigui, no és que tinguem més resolució, sinó que mantenim exactament
1: el que es millora és l'eficiència.
2: Vale? Es millora l'eficiència i el consum, uh-huh. Se suposa que gasta menys. Canvia la càmera, com deies, ara la càmera té un mecanisme nou d'obertura variable, que és super estupendo, i el processador ara és de 2 nanòmetres. Això és la mida dels fils, fins ara eren de 3, ara l'han fet de 2. O sigui, doncs això, que va una miqueta més ràpid, que pesa una miqueta més, que és exactament la mateixa mida. Vols que et parli de preus?
1: Sí, perquè jo crec que molta gent vol comprar-se'l. M'imagino que els oients volen comprar-se un iPhone 18, no? Perquè és molt assequible, no, Ricard?
2: El més baix, el més econòmic, 1.469 euros, amb 256 gigas d'espai, i si agafes el de 2 terabytes serien 2.969.
1: Déu-n'hi-do.
2: I si agafem el Pro Max, anem de 1.619 a 3.119. I va rapidíssimament, que ens quedem sense temps. No hem parlat del Duo. El Duo és exactament el mateix, però que quan l'obres la pantalla és una mica més gran, vale? O sigui, hem dit que el Pro és 6,3, el Pro Max és 6,9 polzades i l'iPhone Duo són 7,6 polzades, un cop obert, o 5,4 quan està plegat. És bastant més gruixut, 11 mil·límetres plegat, i pesa 254 grams. Vale? I ja està, jo crec que fins aquí ja pots anar, corre.
1: Déu-n'hi-do. Home, aquí s'ha de valorar, Ricard, el que diguem, no? Quina utilitat li treus en el dispositiu. Hi ha molta gent que sempre ha dit, doncs, que aquests dispositius són preus molt elevats. És veritat, doncs, que aquesta nova gamma d'iPhone 18 puja, doncs, considerablement el preu. Quan estaven una mica més assequibles, també la gent deia que són mòbils, smartphones, que duren molts anys, no? I jo, precisament, en tinc un i puc certificar, doncs, que és veritat, que dura molts anys amb un rendiment molt bo. Ara bé, doncs, tu te'l compraries, no te'l compraries, això ja cadascú, no? Ha de valorar-ho en el seu dia a dia per com a mòbil de feina o com a oci, ja no ho sabem.
2: Són molt bons telèfons, ojalà tothom fabriqués amb els estàndards de qualitats que fabriquen aquesta gent, perquè els aparells s'espatllarien menys i durarien més. Però això fa que siguin més cars.
1: Doncs Ricard Planell, des de SOS Informàtics, gràcies per estar aquí al punt de trobada i posar-nos al dia de tota aquesta tecnologia que cada minut avança i si no podem escoltar ens quedem enrere. Fins la propera.
2: Fins la propera, adeu.
0: Doncs Ivan, Ricard, iPhone, avui. Ivan, com va això dels iPhones?
1: Bé, però jo me vaig quedar una mica enrere, ja ho he dit, el 18 queda una mica lluny per mi, perquè jo amb el que tinc em va fantàstic, I era anti-Apple, jo,
0: Jo no hi he arribat, això dels iPhones. Ara em direu que tu, Sei, també en tens, que tothom, tots en teniu, d'aquestes coses.
3: Jo tinc el 17 Pro Max.
1: S'ha modernitzat més que nosaltres, en Said.
0: Bé.
3: Jo he de dir que, de fet, de smartphone,
0: sí.
3: Jo vaig arribar molt tard. O sigui, jo em vaig fer el Facebook per jugar al pòquer, de fet. Imagina't. I això ho vaig fer, doncs, amb 16-17 anys. Em va arribar el primer telèfon mòbil amb 18. Deuen haver passat uns quants. I jo vaig començar amb iPhone. I, de fet, només va haver-hi un moment puntual que em vaig passar un BQ d'aquells i vaig tornar ràpidament.
0: Nois, acomiadem el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ivan, Said,
1: fins demà.
0: A la mateixa hora, a les 12, aquí, al punt de trobada. Per la meva part, que acabeu de passar molt bon migdia o molt bona tarda, com li vulgueu dir, i l'ho dit, ens hi tornem a trobar demà. A reveure, que vagi molt i molt bé.
1: A reveure.

0: lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
1: Expocasió, home.
2: Ah, clar. Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expocasió.
3: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
6: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
7: El Club del Country. Bring home the teardrop. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, ara amb algunes modificacions no substancials. El president espanyol Pedro Sánchez defensa que les circumstàncies no han canviat i que són mesures ambicioses i raonables. Amb les Corts ja dissoltes, la convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent del Congrés, on el vot de Junts ja no és determinant. El primer decret podria tirar endavant si es mantenen els suports de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup mixt. En canvi, el segon previsiblement no prosperarà perquè no comptaria amb el suport, en aquest cas, de PNB. Tot plegat coincideix també amb la preparació d'una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes i accés a l'habitatge. Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres treballen per concretar la data de l'aturada amb la voluntat de convocar-la abans de l'inici de la campanya electoral. L'anunci arriba després també de la manifestació multitudinària ahir a Barcelona per la crisi de l'habitatge, que va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls posteriors. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha atribuït els incidents a un grup d'unes 2.000 persones i ha diferenciat aquests fets de la mobilització pacífica.
12: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i el conjunt de la ciutadania.
11: I el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efectes l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat a l'1 d'octubre. La decisió obre la porta, per tant, al retorn dels exiliats sense risc de ser detinguts. I el Meteocat alerta que aquesta tarda, vespre i nit, Catalunya pot tornar a registrar xàfecs i tempestes disperses però intenses amb una vista taronja de grau 4 sobre 6 per intensitat de pluja tot el litoral i prelitoral. El front que arriba de ponent i es desplaçarà d'oest a est i de sud a nord pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumulacions de més de 60 litres en 3 hores, sobretot entre l'Ebre i Girona. Protecció Civil manté el Pla Inuncat en fase d'emergència per l'acumulació de pluges dels últims dies i demana seguir les indicacions oficials i extremar la precaució.
4: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
2: Si vols ser la compra bé, a
3: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
5: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, bon dia i benvinguts en aquesta nova edició d'aquest dimarts 6 d'octubre.
2: Anem a començar aquest informatiu amb els titulars. La mostra del vi de l'Empordà i el fòrum gastronòmic continuaran aquest divendres i dissabte a Figueres.
1: Figueres també comença a substituir els contenidors amb el desplegament del nou servei de recollida de residus.
2: La papereria Dina 12 de Figueres tancarà a finals d'any després de 7 dècades d'història familiar.
1: L'oli de Can Font, de Pedret i Marzà, aconsegueix una medalla de plata al Japó i entra als 500 millors del món.
2: I el temps, des de la xarxa Sant Lluís Pérez, ens acostarà la previsió del temps per a les properes hores.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Com dèiem, la mostra del vi de l'Empordà i el fòrum gastronòmic Ciutat s'allargaran els dies 9 i 10 d'octubre després que el temporal afectés bona part de l'activitat prevista aquest passat cap de setmana. Les dues fires tornaran a la Rambla de Figueres divendres i dissabte de 5 de la tarda a 11 de la nit. Els tastos dels cellers de la Déu Empordà es faran entre les 6 i les 9 del vespre. També s'instal·larà un segon bar a vins i es mantindrà la programació musical per donar continuïtat a una edició marcada per les restriccions i el mal temps.
1: Figueres també ha començat aquesta setmana la substitució dels contenidors antics dins del desplegament del nou servei de recollida de residus de la ciutat. Els treballs van arrencar ahir dilluns a la pujada del Castell, la plaça Tramuntana i el carrer Ample, i continuaran progressivament

0: Baixarà definitivament la persiana a finals d'aquest any, posant fi a 70 anys de trajectòria familiar. El negoci té els seus orígens l'any 1956, quan Joaquim Castells i Teresa Barris van obrir la coneguda papereria Can Castells. El seu fill, Lluís Castells, juntament amb Ton Coromines, van posar en marxa Dina a 12 l'any 1989 i van adaptant el negoci als canvis del sector. La futura jubilació de Lluís Castells i la venda d'una part de l'edifici han acabat d'accelerar la decisió de tancar. Amb el comiat a Dina a 12 es tanca així una nissaga familiar estretament vinculada durant 7 dècades al comerç de la ciutat de Figueres.
1: L'oli de Can Font, explotació agrícola familiar de Pedret i Marzà, suma 2 nous en reconeixements internacionals. El seu oli d'oliva verge extra ecològic ha aconseguit la medalla de plata a l'Oli Japan 2026, un dels certàmens especialitzats de referència del mercat asiàtic. A més, Can Font ha estat seleccionat per formar part de Flors Olei, la prestigiosa guia internacional que recull 500 dels millors olis d'oliva verge extra del món. L'oli premiat combina les varietats Arbequina i Argudell i s'elabora a partir d'un model d'agricultura ecològica i regenerativa.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Amb el patrocini de Llenyes Empordà, cada edició de l'informatiu arriba a la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, un temps una altra vegada regirat a les comarques de Girona, però sobretot al llarg d'aquesta tarda. El que sí que podem dir és que a hores d'ara hi ha un ambient molt enrarit, molt humit, molt carregat, amb molt mala visibilitat, i tenim molts bancs de boira. Sobretot és més present a gran part de la vall del Ter o de la vall del Fluvià. En general, a gran part de fondalades de la demarcació. En canvi, ja cap a l'Alt Pirineu, de moment les clarianes són més nombroses i l'ambient no gaire fred, sobretot el que sí que és humit. Al llarg d'aquesta tarda i sobretot vespre, sí que arribaran alguns xàfecs i algunes tempestes. Les primeres pel Ripollès, per la Selva i també per la Garrotxa, i ja quan es faci de nit acabarà plovent gairebé a tota la demarcació, amb tempestes més destacables, atenció, al voltant del Baix Empordà i la Selva. Compte amb zones inundables. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
1: Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
2: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
3: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7-12 a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
3: perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet.
4: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és a fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
14: ha anat bastant bé.
13: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
0: i a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
14: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
18: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.
19: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fulles que diguem estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais i per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
18: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
0: Doncs justament, i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
20: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
21: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
6: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
8: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt, molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si que s'han fet fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament, però em sento meu, no sé més què dir.
8: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Vall ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
21: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu, ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
2: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
21: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Can Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
21: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
11: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
9: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
21: La direcció del certamen de Molins de Rei, al Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
24: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
25: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixem que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
24: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: La Cistes Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
5: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final si et desconnectes, doncs al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
4: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
24: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
12: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablo, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llegue la competición.
24: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Croates ara fa uns anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Sarit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè a lo que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però lo que la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, estàvem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
6: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
7: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
4: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
8: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
9: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
8: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
4: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès.

0: cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
2: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
3: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
2: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
1: En esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
4: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
7: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
6: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
8: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
6: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
3: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
9: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
6: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
1: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6.

0: Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
1: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
2: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
0: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca precisament i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
3: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
4: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
5: Sempre el mateix, l'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
6: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
7: El autobús está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
4: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
3: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
8: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
9: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
8: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
3: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
11: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
3: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
12: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs, amb el més camins i platges, s'han dut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda en forat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
13: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hi hagués una emergència pogués accedir, i ara encara estem traient per poder restablir esta situació de normalitat.
12: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
14: Notícies en xarxa.
15: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
17: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
16: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
15: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el Sindicat de Llogateres. Es faran 2 concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
19: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també els lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
18: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
15: Per cert, que en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
20: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents, que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
11: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
14: Notícies en xarxa.
15: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
21: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
15: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
22: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntal, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Usillos, portaveu del grup municipal del PSC.
23: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
22: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
15: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company a mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
25: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
24: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
15: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de la Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
0: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'Eva, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pax del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
15: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
2: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol la Casballo Girona l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIEC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
4: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadran de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:15 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
5: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers, a tota la comarca, situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
2: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
6: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
2: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 9:15 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
15: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Comencem tertúlia aquest matí de dimarts amb la Carmina Lázaro, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb en Francesc Gaspar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Eleccions, eh? Tenim eleccions, tenim eleccions. Iupi!
2: No, bueno, de... perquè com que vam estar durant tant de temps fent eleccions...
0: Ara els trobaves a faltar.
2: Sí, ara estres, estàvem
0: ja... Se't feia estrany, eh?
2: Sí. I vinga, torna a mi.
0: Bueno, però almenys el mandat quasi l'ha exaurit, no? Perquè havien de ser...
1: Fins al juny-juliol, sí.
2: Sí.
0: Dintre del que cap, aquest avançament tampoc és... allò que dius, cada dos anys eleccions, sí, no?
2: Sí. Bueno, però coneixent en...
0: En Pedro,
2: doncs, bueno, suposo que ara és el moment per ells,
0: més adequat,
2: no? Perquè suposo que no tindrà més informació que nosaltres, no? I on ve dit, bueno, ho fem ara o ens anem pel pedregà, no?
1: Bueno, i també poder fer insuportable aquesta, no?
2: Sí.
1: Aquesta d'allò de no poder fer res, és a dir, de tenir sempre les mans estacades, perquè quan no és una cosa és una altra, i allò de dir, home, no és que no diguin, no és que s'aprovin o no s'aprovin coses perquè no estiguin bé o no estiguin molt i molt i molt bé, moltes vegades era simplement pel fet de dir, pues no.
0: No, perquè no.
2: Bueno, ja, però amb això tenim que ser respectuosos amb el que va dir el poble, no? Les votacions van decidir que fos molt fragmentada la cosa.
1: És que no és això el que jo estic dient, no és que...
0: No, però ella ho diu en el sentit de que hi ha una oposició, si es diu oposició constructiva, potser l'oposició que hi ha hagut no és constructiva, sinó... entre cometes, destructiva.
2: Bueno, si parlem, per exemple, del líder de l'oposició, que seria el PP, doncs, de constructiva no n'ha sigut gaire, perquè jo no he sentit dir què faria ell, no? Senzillament he sentit dir que tot el que feia l'altre estava molt malament, que en segons quines coses hi puc estar d'acord i amb altres no, però jo crec que si també estàs a l'oposició has de dir, bueno, doncs, això està malament i jo ho faria així, no?
1: Clar, correcte, i presentar alternatives.
2: Presentar alternatives,
1: que és el que normalment fa l'oposició en qualsevol país normal democràtic. Mm. Això, una, però després, doncs, vull dir, aquesta d'allò partinàs d'embroncar, no? Vull dir que això també ha sigut una cosa d'aquelles que dius, home, jo moltes vegades allò que dius desendollo d'allò, perquè és que realment dius, mar de Déu, si aquesta gent que estan cobrant un sou nostre, que, bueno, que paguem
0: entre tots,
1: sí, no? Lògic. Que tal i que qual, que haurien de ser respectuosos, que haurien d'ensenyar la ciutadania, que haurien d'allò...
2: Bueno, ensenyant,
1: diuen,
2: però...
1: Diuen coses que dius, mare de Déu, escolta'm, jo, perdona, però és que ni en el meu pitjor enemic, que diu aquell, no? Mm. Vull dir que aquests bulos, aquestes històries, i no sé, bueno, no sé, jo recordo d'algunes legislatures en les que l'Esquerra estava a l'oposició, que es van fer... O sigui, que l'Esquerra va votar i va fer coses amb el que proposava la dreta, de coses que eren vaja, allò que dius, molt, molt i molt importants, que bueno, pues, negociaven, no? Aviam si podien posar coses i tal, però és que aquesta legislatura, bueno, aquesta i l'anterior, però aquesta ja ha sigut una cosa...
0: Bueno, mira, ara posa aquí, no?, que l'executiu espanyol, doncs, tornarà a intentar aprovar aquests decrets, que entre ells hi havia el tema de l'habitatge, no sé, Francesc.
2: No, jo això ho trobo bastant lleig, no?
0: Tornar a intentar?
2: No sé, tornar a intentar, sí, però tornar a intentar amb unes altres regles de joc, no? Són això.
1: No,
2: com que
1: no
2: ho ha pogut aprovar d'aquesta manera...
0: Hi ha hagut eleccions...
2: Sembla que muntes les eleccions per poder-ho aprovar d'aquesta altra. Que no... No sé, no crec que sigui el fons de la qüestió, però si ara intentés aprovar aquest decret, no sé, jo no crec que fos del tot...
1: Bueno, legal seria,
2: legal,
1: eh?
2: No, indiscutible, legal ho és, però...
1: La comissió permanent, és clar, seria la que ho aprovaria o no ho aprovaria. No la pròxima...
2: Ja, sí, no, entenc perfectament.
1: El que,
2: però...
1: bueno...
2: No acabo de veure...
1: No, jo tampoc. Suposo que una mica també és la pressió, doncs,
2: dels socis.
1: Dels socis, sí. No? Vull dir que d'aquí els dos decrets, vull dir que jo penso...
0: Clar, que no es podia aprovar amb un sol decret perquè hi havia divergències.
1: Correcte,
0: no?
1: Jo
0: clar.
1: Penso que l'ideal hagués sigut presentar un sol decret, no?
2: Sí, el que passa que, esclar, amb un sol decret no l'haguessin aprovat segur, no? Mm. Perquè la diferència entre el primer i el segon jo crec que és bastant potent com per... almenys jo no veig gens clar. El primer es podria acceptar, eh? Però el segon hi ha coses que la veritat...
3: El que passa és que analitzant la situació aquí hi ha dues coses. El propietari d'un pis...
0: Estem parlant d'aquest decret, eh?
3: Quan veus aquests decrets i aquesta defensa de l'inquilí, que està molt bé que es defensi l'inquilí, però també el propietari, què passa? Doncs que aboques a la gent a no llogar pisos, perquè després tindrà problemes en que la gent marxi, en que la gent et pagui, o diu, bueno, pues faré pisos turístics, eh? Faré pis turístic, guanyaré més diners, i si a l'hivern el tinc tancat, pues el tinc tancat, no passa res. Però no m'arrisco a que se m'hi fiqui una família enmainada, que seran vulnerables, que no els podré tirar fora, que hi ha gent... que paga el primer mes, que té molt de morro, o sigui, en aquest món hi ha gent
0: hi ha de
3: molt
0: tot,
3: bona
0: .
3: I molt dolenta, hi ha gent que viu d'això, estarà allà un any o dos sense pagar el lloguer del pis i després quan el fotin fora entrarà en un altre d'ocupa o de lloguer, però que no, el que sigui, i viuen tota la vida amb aquest concepte de que paguen un mes o dos i viuen anys i anys sense pagar res.
2: Jo això del problema de l'habitatge, o sigui, és per reflexionar fins per què hem arribat fins aquí, no?
0: Sí.
2: D'entrada, jo suposo que té molt a veure que durant anys i anys i anys no s'hagi fet cap tipus de política per part de l'Estat, és igual, dretes, esquerres, tots igual.
1: Ni de les comunitats,
2: perdó, sí. En general. No s'hagi fet cap política i tot s'hagi deixat en mans privats.
0: Vale.
2: Arriba a un punt que el preu de l'habitatge ha pujat tant que ara, diguem, ostres, aquells pisos que havíem d'haver fet, doncs els necessitem. Però en comptes de fer, de posar-se abans a l'obra i començar a fer aquests pisos, el que es decideix és d'alguna manera passar-hi la pilota als propietaris de posar-los aquest problema que ara deia el Toni, no? I no estic parlant, evidentment, ni dels fons buitre o
0: voltors sí.
2: ni dels grans tenidors, ni que aquests es podria mirar de collar-los, però el propietari d'un pis o de dos, si m'apures, aquest el poses ara amb el que deia el Toni, amb una problemàtica, dius, bueno, pues a mi no m'interessa ara llogar, perquè depèn com d'allò tinc un problema de caldeu. Aleshores, o venc o faig pisos turístics. Vull dir, per una manca de polítiques d'habitatge, per haver deixat que els bancs s'apoderessin de molts i molts pisos, no? I ara que els tinguin allà sense fer-los servir, que per cert recordo que em penso que aquests senyors encara deuen alguna cosa a la societat, doncs per tot això ara li passem el problema, li passem la pilota en el taulat del petit propietari, no?
3: I vaig més enllà, el tema de l'ocupació. O sigui, jo entenc que una família que no té on ficar-se veu un pis buit i s'hi fica a l'aventura i a veure què passarà per necessitat. Però aquí hi ha hagut unes màfies que s'han dedicat a trencar panys, posar-hi ells un pany i vendre els pisos de lloguer, no? I cobrar ells el lloguer quan el pis no és seu o la casa no era seva. I vaig més enllà. On hem arribat? A un país que una família se'n va de vacances 15 dies allà on sigui i quan torna té el pis ocupat i s'ha d'anar a viure a casa dels parents o d'uns amics o a un hotel perquè no hi ha manera de tirar aquella gent fora. Tan difícil és fer una llei que digui, no, escolti'm, si aquesta persona que viu dintre aquest pis no té les escritures, no, el pis no està en nom seu i no paga un lloguer ni res, que no demostri un contracte, doncs al carrer en 24 hores.
2: Ja, per això m'imagino que topes amb la Constitució, no?
0: Que, és que hi ha un article que diu que tenim un dret a l'habitatge. No és tan fàcil.
3: Tens un dret a l'habitatge, però no que t'adoqui un habitatge.
1: Ja.
3: Aquí hi ha molta...
0: Jo tinc la Constitució, si voleu un dia la porto.
3: L'article de la Constitució diu que tu tens dret a l'habitatge, però s'ha de llegir tot i diu que no, l'Estat no té l'obligació de donar-te un pis, eh? Ni de deixar-te. O sigui, tu, espavila, tens dret a un habitatge digne, com tens dret a l'educació, a la sanitat.
1: Correcte.
3: Però això no no vol dir que si no treballis i no estàs assegurat o no,
1: no
3: tens cotitzis. La targeta...
1: No,
3: abans, temps enrere, vosaltres sou molt joves, però la Carmina i jo, que tenim una edat, si el teu pare no treballava i no estava assegurat a la Seguretat Social, tu no tenies dret a la Seguretat Social si no cotitzaves. Això passava aquí a Espanya. És després, en aquests anys de bonisme, que està molt bé, que qualsevol que arriba se'n va treure la targeta i ja té dret a la sanitat.
0: Però és clar, és que el tema de l'habitatge, estàveu parlant de les ocupacions, i té moltes cares, no? Des de una persona que ho pugui fer per necessitat, les màfies, com apuntava en Toni, gent que està a punt de comprar i diu deixa'm entrar abans i després no acaba comprant, perquè ho he viscut amb una amiga, i llavors costa anys de poder-los treure. Clar, com legisles amb l'equilibri i amb totes aquestes excepcions que cada cas és
2: Doncs diferenciant el que és un gran tenidor de lo que és un petit propietari. No és el mateix una persona que té un pis que una persona que en té una empresa,
1: sí,
2: o el que sigui, que en té 100.
1: El que passa que, esclar, no? és difícil, perquè llavors entres en la desigualtat. Vull dir, clar. Que llavors, esclar, és...
0: Si tots som iguals...
1: És una cosa
2: d'allò. Però no som iguals.
1: De totes maneres...
2: Un no és igual que una persona
1: física. Això que tu deies abans, la crisi de la vivenda, per mi, la gran crisi de la vivenda va començar amb la gran liberació del sòl en aquest país, vale? Per part del govern de l'Aznar, en el que es van fer pisos a la platja i no es van fer més endintre, més al mar, perquè no es podia fer al mar, però...
0: Perquè era massa difícil.
1: Correcte, però vull dir que es van fer tal que... I llavors, què va passar? Els bancs que es van posar d'acord o no, jo no ho sé, per donar aquests crèdits que donaven el 100, el 110 i el 120% del preu de l'habitatge, doncs d'aquesta manera semblava que
2: era,
1: bueno,
2: fàcil,
1: tothom...
2: Que era molt fàcil.
1: Que era fàcil, tothom tenia pis i tothom podia accedir a un pis.
2: I te deien, bueno, tranquil, que si no va bé i tal,
1: després
2: tu te'l vens, que en faràs
1: el
2: més.
1: Vens, com que
0: clar, encara i a més a més hi guanyaràs.
1: Sí, sí. Llavors, això va fer
0: inversió.
1: Aquella espuma que va pujar enormement, que va ser una bombolla total, que quan va esclatar, doncs va agafar a quantitat de gent, van agafant encara més durant anys a la gent que no podien pagar perquè el preu de la hipoteca doncs anava pujant, perquè havien agafat, en vez del fixe, havien agafat el variable perquè era el més barat,
0: perquè resultava en aquell moment, no?
1: I bueno, que els pisos es van anar quedant. Va ser quan va començar a entrar llavors els grans fons buitres a Espanya. Això va ser una. I després, els que es van quedar als bancs, que més els bancs, el govern del PP va muntar aquell banc malo, no sé si
0: el banc dolent,
1: aquell
0: la Sareb.
1: Famós
0: Sareb.
1: Banc, sí, vale? Sí. En el que molta d'aquesta gent es van fer multimilionaris, no? A costa d'aquesta gent que havien pagat diners per un pis, que d'allò. Jo sé de gent que en tota aquesta epopeia van perdre, o sigui, gent que tenien el seu pis venut, comprat ja,
0: pagat.
1: Sense, no devien res, tenien pagat, i que volien doncs tenir una petita caseta, jo què sé, amb una piscina, bueno, una mica, doncs anar una mica més enllà, no? I molta d'aquesta gent que es van quedar sense el que tenien pagat i sense
0: el que volien
1: la caseta.
0: Comprar.
1: I encara pitjor m'ho poseu, amb aquells pares, pobres pares, que van avalar amb els fills, i d'allò. Llavors, de tot això va sortir aquella mena de fons buitre, que a més encara, com que no en tenien prou en tots aquests pisos, encara van comprar tots els pisos de protecció oficial. No, bueno, perdó.
0: Aquest
1: no
0: va ser l'error, també.
1: No de protecció oficial, de els que tenien les comunitats o els ajuntaments
3: a Madrid,
1: públics, per fer això, sí, que estem dient,
3: això,
1: no? La gent que té un problema,
3: Madrid,
1: pogués tenir pisos.
0: L'Anna Botella, els va vendre.
3: Es va vendre. Quasi 9.000 pisos que tenien propietat l'Ajuntament de Madrid, quasi 9.000 pisos, es va vendre a l'Anna Botella. I per tant, doncs, aquests pisos que eren de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid, doncs ràpidament van passar mans a voltors.
0: Bueno, però l'Ajuntament de Madrid va ingressar uns diners, no?
1: No, perdona.
0: Que els devia gastar en una altra cosa.
1: L'Ajuntament de Madrid va ingressar 60 i pico mil Sí, 60 i pico mil euros per cada pis, vale? Que mai no es va saber, perquè després hi havien d'indemnitzar, o sigui, van intentar, doncs, indemnitzar en aquesta gent que hi era, encara que els hi deien, no us preocupeu que això continuarà així, si tota la vida podeu continuar. I en aquests moments, o bueno, aquests moments ja fa temps, que aquesta gent estan venguent aquests mateixos pisos per 600 i pico mil euros. Un zero més. M'explico, i han fet fora a tota la gent, vull dir que no sé, i llavors
0: sí, i la ciutadania no s'ha beneficiat amb res, no? Perquè entenc que l'Ajuntament de Madrid no ho ha reinvertit.
1: Qui compra?
3: Posem Madrid perquè és el cas més sonat, eh?
1: Sí. Correcte.
3: Podríem anar molt més
0: enllà. Però segur que ha passat a molts més llocs.
2: Sí, bueno, reinvertint i comprant àtics.
1: I després fent
2: de Madrid. Ah, no és la comunitat, no?
0: Ara no ho sé.
2: Sí, no, la IUS és la comunitat.
0: Sí, la comunitat.
2: Compra àtics.
0: Però per posar de lloguer...
2: No, com a l'àtic famós que va comprar...
1: Per fer especulació, diu.
2: Ella per viure-hi, que després se l'ha tingut que vendre. No,
0: jo aquestes coses no...
1: Bueno, després no s'ha fet...
0: No, perquè després em poso de mala lluna i...
1: No s'ha fet cap política, diguéssim, de contra aquesta gent, perquè no puguin comprar aquests... Jo, per exemple, ara no fa pas molt va sortir el cas a Barcelona d'una gent que estan pleitejant, perquè resulta que a Barcelona hi ha una normativa que tu no pots comprar un edifici sencer, vale? No, perquè el primer que té el d'allò de tanteig és l'Ajuntament. Per tant, quan l'Ajuntament diu que no pot comprar, l'altre pot comprar, però mentrestant l'Ajuntament té el dret de tanteig a comprar aquest edifici. Un edifici d'aquests emblemàtics a Barcelona, doncs el que van fer, clar, aquesta gent s'ho pensen totes i fan la d'allò, ho van comprar en dues societats, vale? O sigui, el van comprar l'edifici en dues parts, dues societats, però que realment
0: la
1: de la societat és la mateixa, i els propietaris que hi havia al d'allò han plantejat i estan en principi les primeres
0: per demostrar que realment no eren dos propietaris sinó només un.
1: Correcte, i a més l'Ajuntament també s'ha presentat,
3: però és igual, mira, si aquestes empreses volen aquest edifici, al final el tindran.
1: Sí, però si tenen pegues, per dir traves, doncs vull dir si aniran a d'allò o si aniran a un altre país, o si aniran, però és que aquí ho han tingut facilíssim, vale?
0: Aquí els hi han posat molt fàcil, clar, doncs,
1: clar. I llavors resulta que aquests pisos, evidentment que són pisos que estan al centre i tal, doncs són pisos que després s'han ofertat inclús,
3: sí,
1: molt,
3: però
1: molt...
3: Mira, Marina, Carmina, tot això bé, hem de posar molt clar moltes coses, i en aquest país hi ha moltes coses que no funcionen. Primer, una bona llei electoral, a veure qui paga els gastos i les despeses dels partits polítics. Perquè després, com em va fer en Rufián...
0: Però no sacsegis l'arbre.
3: No, sacsegem l'arbre, perquè si no sacsegem l'arbre des d'un principi no hi ha manera. O sigui, qui paga, immobiliàries, energètiques, qui paga els partits polítics i qui dona? Això hauria de ser molt clar, perquè llavors aquests partits no haurien d'estar lligats ni per energètiques, ni per immobiliàries, ni per això. Bueno, això per començar...
0: No te n'oblidis de les requalificacions.
3: És igual, això és allò que diguem sempre, no? Allò que es deia al poble, que Manolo tiene un amigo que és alcalde i li requalifica uns terrenos i fa una urbanització. Mm. Això es passava molt abans. I hem de començar pel principi de les coses i hem d'anar a veure què fa falta a pisos. Bueno, tenim pisos vells que es puguin requalificar o que es puguin reformar per donar-lo de lloguer? Pues possiblement sí, però n'hi ha prous per als milions de persones que han vingut a Catalunya i han vingut a Espanya aquests últims anys? Hem passat de 38-42 milions d'espanyols o de gent que viu a Espanya a 52 milions. Escolta'm, en 10 anys...
0: D'això se'n diu falta de previsió,
3: no? Un milió de persones per any.
0: I de planificació.
3: Quan aquesta gent ve aquí a buscar-se la vida i necessita un habitatge, necessita facilitats de feina, necessita moltes coses. I jo, l'autopista AP7, per posar un exemple, Rodalies, ho va dir la consellera de... No recordo com es diu, de la Generalitat, diu, tenim infraestructura...
0: Paneque?
3: La Paneque, exacte, sí. Tenim, érem 6 milions, ara en som 8, aviat serem 10, i tenim infraestructures de 4 milions d'habitants.
0: Però clar, el que passa és que això, per passar d'una infraestructura per 4 milions a una de 10, es necessita un temps, perquè que jo sàpiga, els governs no tenen una vareta màgica, no, fas clic no, i apareixen habitatges.
1: Una mica és això que, és això que deia en Toni, que s'ha anat deixant, és a dir, no, s'ha anat governant des de, bueno, una mica des d'allò de dir... Del dia a dia. I llavors, és clar, resulta que quan tu fas polítiques a 10, 15 o 20 anys vista, són polítiques que, com que no es veuen, perquè tu no les veus, o sigui...
0: Bueno, perquè tu potser ja no hi seràs.
1: Bueno, però és igual, però seran els teus fills, o seran els teus nets,
0: però
1: o...
0: això, però en aquest món en el que estem, en què tot va tan ràpid... no es pensa en el futur, no, no es pensa allà. No,
1: jo penso que sí, penso que sí.
4: Jo penso que sí,
1: penso que hi ha gent que sí.
0: Aviam, Francesc, digues, que no hi estàs d'acord.
4: Les persones que estan al capdavant d'un govern o d'un... sigui que sigui, perquè això podem transplorar-ho inclús a governs municipals. Les persones que estan al capdavant d'aquestes d'allò han de tindre la capacitat per mirar més enllà. No poden ser només mirar el dia a dia. Que sí, que també es té que mirar el dia a dia, però també tens que tindre una visió estratègica del futur, del futur proper, i planificar-lo. I això és el que ha passat, que aquí no s'ha fet aquesta planificació, s'ha viscut del dia a dia. Que està molt maco, anar inaugurant cosetes.
0: Però la pregunta és per què s'ha fet així.
1: Bueno, perquè...
0: Per rèdit electoral?
4: Perquè no han tingut cap necessitat tampoc, perquè poder tampoc la societat ha sabut primar en els polítics que miraven, que tenien aquesta visió, i
1: no, perquè...
4: hem primat més a polítics que ens diuen la gran frase en un míting, o que ens prometen coses que després no els aixequegem si es fan.
1: O que ens deixen anar a fer la cervesa en temps de pandèmia, per exemple?
4: Allà,
1: coses d'aquestes que dius, aviam... no sé, són coses que jo ho he dit abans, vull dir, les planificacions a llarg termini, i això ho sé clarament, les planificacions a llarg termini sempre acaben que el ciutadà no ho reconeix. Aviam, us posaré un exemple, que ahir vaig estar mirant una cosa de Cadaqués, vale? L'any 86 es va aprovar el pont que ara s'està intentant tornar a fer de nou, no? Bueno, què va passar? Que al final la Generalitat va tenir que agafar el pont, perquè l'Ajuntament era incapaç d'arribar amb un acord per fer un Cadaqués, planificar un Cadaqués com el que hem conegut durant aquests 40 anys, vale? Llavors, estava buscant datos sobre Ensolans, no sé si algú se'n recorda, que era bueno, de fet, per mi...
0: Jo no me'n puc en recordar.
1: Un gran individu que treballava com a tècnica a la Generalitat i que va ser el que va posar la firma en molts ponts, diguéssim, de Catalunya, començant per Barcelona, Cadaqués, etc. I estava buscant informació sobre aquest home, que jo l'havia conegut i no sabia el que havia passat, i és que el van atropellar i el van matar, pobre home. Bueno, però llavors te n'enteres que, esclar, a Cadaqués el 50% del municipi no volia que Cadaqués fos així, volien fer grans edificis a la platja, no? I la va dir, no, perdona, hem de conservar
0: neu a Santa Margarita.
1: Bueno, per exemple, esclar, llavors tot això...
0: Quin model us agrada més?
1: Clar, la gent que té terrenys o coses, diguéssim, doncs, en puestos estratègics, doncs, evidentment, que
0: clar,
1: això,
0: vols el teu
1: això no li agrada, correcte.
3: Sí, el que
1: però
3: passa...
1: És que, però el benefici del dia a dia, és a dir, d'avui per avui, perquè ha tingut tant d'èxit el Cadaqués, diguéssim, He posat aquest exemple perquè ahir precisament mirava això, doncs precisament perquè el van conservar.
0: Sí, bueno, però mira com està ara gentrificat amb el tema del turisme, sí, tot el problema d'habitatge que té, les persones no s'hi poden quedar.
3: Aquí la gran pregunta és, a totes les poblacions de la costa, i ens està passant també a Mallorca i aquests llocs, està molt bé lo de viure el turisme, però potser hem anat a, ho hem fet un gra massa. Tot el que puja baixa, jo tenia sí. una companya de feina diu, oh, todo lo que sube baja, en el sentit de que ara venen 10, aquest any 100 milions de turistes han vingut a Espanya. Aquesta massificació ha fet que hi hagin pisos turístics, no hi ha pis de lloguer, ha fet que molt bé, que els càmpings i els hotels i tot això funcioni molt bé. Però com tenim a l'estiu anar a Roses, anar a l'Escala, anar a la platja,
0: anar a Cadaqués,
3: és impossible.
0: T'ho puc explicar, eh?
1: No, has d'anar-hi a les 9 del matí, si no ja no pots
0: Mira, jo vaig tenir molta sort a l'agost per aparcar.
3: Aquí hi ha el tema. Si hi ha molta feina, vindrà gent de fora que vol treballar, perquè els hotels, els restaurants, els camps, on viuran, on viuen. Jo crec que estem...
0: I més quan tens un Cadaqués, per exemple, que és un lloc que hi has d'anar.
3: Sí. I jo, bueno, com a empresari, posat... si jo tingués un hotel ple, perquè l'empresariat és així, jo tinc l'hotel ple, des del 15 de juny al 15 de setembre, i algú m'està escoltant i ha de dir, hòstia, no, vale, voldria tenir-lo ple, però la gent dormint hasta el garatge, m'entens
1: sí,
3: o no?
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí.
3: Per fer negoci.
0: Bueno.
3: Fins a quin punt podem absorbir tant de turisme.
0: Però clar, però perquè som una societat capitalista que cada cop vol més i que té un punt avariciós.
1: Bueno, sí, perquè pensem...
4: Sí. Bueno, això és condició humana.
0: Però potser hauríem de començar a canviar.
1: Pensem només en el dia d'avui, avui, però no pensem...
0: Carpe diem, no?
1: Amb el demà. És a dir, tothom vol el rèdit d'ara. El rèdit dintre de 15 o 20 anys, no. I evidentment que si tu conserves una cosa i al cap de 15 o 20 anys està valorat, doncs vol dir que allò ha funcionat. Però
0: clar, és una aposta. Bueno, i no ens agrada l'aposta, perquè hi ha un punt d'incertesa.
1: L'altra també és una aposta, vull dir, l'altra també és una aposta. Llavors què passa? Que tenim doncs una patronal que tampoc no sap fer anar el negoci. Vull dir, jo per exemple, me'n recordo els anys, bueno, no sé, és clar, és que els que poder ja tenim una
4: no edat,
0: Francesc i jo som joves,
1: no,
0: ja m'ha dit Antoni.
1: Vull dir que tota aquesta gent, molta, poder no tota, però el 80-90% de la gent que venien a treballar els estius aquí, aquests vivien en el propi hotel. A l'hotel tenia unes habitacions a les que doncs tota la gent que treballaven allà, tal. Doncs això que dius, Toni, aquestes habitacions també han anat
0: per
1: doncs,
0: lloguer, per treure'n més benefici, no?
1: Correcte.
0: Llavors potser no tens el personal necessari per poder oferir el servei.
1: O el personal qualificat o d'allò, però vull dir que moltes vegades pensen
0: però jo crec que és un problema estructural a nivell de societat, no?
1: Clar, sí, i tant.
0: I no la podem canviar amb un decret.
1: No.
4: Això fins que no peti tot i torna a començar.
0: Clar. Per força, no? L'únic que necessitem és un catacràs.
1: Sí. I tornem a les cavernes.
4: Sí home, no ho pares, això. Sí. Però si tot en aquesta societat de consumisme, i el primer, evidentment, que ens estan injectant constantment per comprar, ara hi ha uns preus que dius, vamos, és que...
0: Prohibitius.
4: Aleshores, que si nosaltres mateixos ja no fem aquest reflexió de dir, ostres tu, que m'arribi una funda de mòbil de la Xina, això no pot anar bé pel planeta i pel... Si això no, ja no fem aquesta reflexió nosaltres, què vols que més amunt facin més reflexions?
0: Potser sí que la fem, la reflexió, el que passa és que és clar.
4: Bueno, com que el meu veí ho fa...
1: Fes la reflexió. Fa 30 anys et compraves un jersei fet a Martorell, no? I et costava llavors doncs 200 pessetes, no? I això era un tant per cent, ara no sabria dir, de lo que valia un pis, per dir-ho d'alguna manera, no? I ara és al revés, vull dir, el tant per cent que ha pujat el que val un jersei de llana fet, bueno, de llana o de lo que sigui, perquè et diuen que és llana, a la Xina o a la Índia o allà on te sigui.
3: Per això és culpa dels empresaris d'aquesta avarícia, perquè fixeu-vos, els empresaris no espanyols ja, europeus,
1: del món.
3: Els empresaris, o del món, van veure, home, aquí hem de pagar un sou força alt, i més Alemanya i més aquests països, però si ens anem la fàbrica, l'agafem i ens la portem a Xina, resulta que allà els xinos per 4 duros, per 20 euros esclaus, treballen esclaus. Per esclaus, 20 euros treballen tot el mes. I vam anar a fabricar això, però els xinos, que no són tontos, són xinos però no tontos, van veure com es fabricava. Diu, hosti, mira com ho fan, com ho fan. Mira, al costat farem nosaltres una fàbrica i farem el mateix. I ara vols, què passa? Ara resulta que són ells els que fabriquen millor que nosaltres.
1: Els que marquen el preu amb aquests, aquests empresaris.
3: Fins i tot en el món de l'automòbil, que semblava impossible que els xinesos fabriquessin cotxes, que això no, doncs fabriquen cotxes, fabriquen mòbils, fabriquen de tot.
1: Fabriquen de tot. Sí,
3: exacte.
1: Sí.
3: I ara els empresaris d'aquí de tornar a viure del turisme i de les quatre...
0: Fins i tot, però fins i tot fabriquen un municipi com Cadaqués.
1: Això no penseu que és això que diguem, no? La mala previsió, diguéssim, i l'avarícia de dir, no, el rèdit el vull avui, no demà, avui el vull el rèdit.
0: I el vull jo, no els meus fills.
1: Home, esclar.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que avui vull parlar de mòbils. Va, vinga, fins ara. Radio.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 90

0: Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol-Sabol d'Òria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 del matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol-Sabol d'Òria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'Hora del Conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia al matí de Ràdio Vilafant, en aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Aquí hi ha un, dos, tres, quatre telèfons a sobre la taula. Ara em sentirà, és per feina, sí.
1: Jo en porto dos, un és per feina,
0: l'altre és personal. Clar, plantejava ahir el debat, no? L'actualitat està tan repetitiva, dic, el tema dels telèfons mòbils, que se'n parla molt amb els adolescents, no? Que ara hi ha tota aquesta moguda que els instituts no els poden portar, que posen incidències, bueno, càstigs durs si te veuen amb el telèfon.
1: I fa quatre dies era... no us en recordeu?
0: No, fa quatre dies l'utilitzaven a les classes.
1: S'utilitzava per segons quines classes i
0: algunes activitats. Sí, sí. Mira, bueno. traieu el mòbil que farem un Kahoot. Sí. Un Kahoot és com una espècie de trivial, no? Bueno, que també es pot fer amb l'ordinador, però que està bé, que hi hagin aquestes eines i poder estudiar jugant i tot això, em sembla adequat, no? Però és el que dius una mica, no? Que ens hem anat d'un extrem a l'altre, que jo no ho veig malament, no? Per exemple, el meu fill no en té de mòbil, està a l'institut i està viu. I se'n van sortint.
2: Bueno, jo he viscut molts anys sense mòbil. Ojo.
0: Jo 14.
2: I molts anys sense telèfon.
0: És veritat.
2: Vale? Perquè, és clar, en parlem al mòbil, però ens descuidem del telèfon.
0: Sí, abans hi havia una cosa com això que tenim aquí sobre la taula, els que ens vegin
2: semblant,
0: a través de les xarxes. Sí, abans era de rodeta.
2: Clar, jo me'n recordo, a l'any 72 van demanar a casa meva una línia telefònica. Vale?
0: Home, que avançats,
2: 72. I ens lo van posar al 75.
0: Prou avançats.
2: Un moment.
0: Prou avançats.
2: I ens lo van posar l'any 75.
0: Ostres.
2: Vale? Perquè, és clar, no hi havia prous línies, no sé què, i les poques que hi havia, doncs, estaven per metges, si s'instal·lava un metge, o...
0: Clar, per coses més urgents.
2: Correcte.
0: O...
2: Doncs l'any 75. I llavors, jo me pregunto, quan la gent pregunta, i nosaltres no vivíem... I tant que vivíem i podíem viure,
0: sí,
2: sense...
0: Sí, però la pregunta
2: això.
0: És, ara que estem tan ben acostumats, jo no sé des de quan tinc smartphone, suposo ja estava treballant, sí, quan van sortir els smartphones, no me'n recordo, però ja fa molts anys, més de 10, quan portes més de 10 amb una eina així... que enganxa tant, que a més té el poder de poder-te comunicar amb altra gent, com renuncies a ella o com fas una desconnexió d'aquesta...
1: Tranquil·lament.
0: Clar, però...
2: Jo penso que això...
0: No som una societat massa medicada, ja, Francesc?
1: No sé, no, suposo que tot... Al final t'acostumes a tot i si de cop i volta... Ostres, ens van dir...

0: que no sortíssim de casa durant no sé quants de dies.
1: Correcte, semblava que ens moriríem.
0: I te vas acostumar-hi. I ens van dir que anéssim amb una, amb una
1: mascareta
0: que ens semblava... Per tant, si algun dia peta això i ens diuen que pues, s'ha acabat, pues, tardarem un mes o menys, però al final també t'acostumaràs.
2: Podries estar una setmana sense mòbil, tu?
3: I tant, i tant.
0: O sigui, sí.
1: Jo no, jo sí.
0: Jo sí.
1: I a més,
0: ara, no podria fer segons quines coses.
1: I a més realment. A més, una altra cosa.
0: Però jo sí, podria.
2: Jo ja no podria treballar. Primer,
1: jo pregunto,
2: no podria treballar.
1: Si es paguessin ara els preus que es pagaven quan jo dic, dels preus que jo deia ara de l'any 70 i pico 80 amb ara que havies de pagar per conversa, no? Vull dir, jo me'n recordo que les primeres
2: per això els SMS
1: hi havies d'allò i te deia el pare o la mare, nena, va, que ja fa mig minut que estàs penjada al telèfon, penja, perquè és clar, aquelles trucades doncs eren caríssimes,
2: sí, sí. Anava per minuts.
1: I ara, vull dir, el que segurament ha enganxat planes. Més no és el trucar a la gent i parlar, no. I parlar, que és per lo que serviria un telèfon, trucar a la gent, parlar com estàs, no, què fas avui,
0: això és la menys ara.
1: Vale? Això ja no es porta.
2: Doncs a mi és que m'agrada, eh.
1: Ja no es porta.
0: I llavors
1: el que segurament ens enganxa de lo que porta això és perquè està lligat a internet, connectat a internet, i ens hi porta datos, quantitat de datos de determinats, que allò, o per exemple, jo anava a l'escola i necessitava fer un treball, doncs havia d'anar amb una petita enciclopèdia,
2: no, buscar, esclar,
1: amb una petita enciclopèdia que tenia, i si en allà no hi era, doncs havia d'anar-hi a la biblioteca l'endemà a fer el treball a la biblioteca.
2: Però mira, a mi personalment, i per això no el puc deixar, no podria estar una setmana sense ell, és per exemple les amistats que he fet, que si no existís internet no els tindria. Jo tinc uns amics a Granada que ens hem conegut doncs a través de xarxes socials, a nivell d'interessos comuns, i parlem cada dia bueno, gràcies a aquestes xarxes tipus WhatsApp, per poder-te comunicar. I el que faig és el que dius tu: bon dia, com estàs? Mira, he vist això, he pensat en tu. A mi això és el que m'ha enganxat i no podria deixar. Yeah. I a vegades ho penso, dic, si això no existís,
1: però ho podries fer.
2: Ja, però no els hagués conegut.
1: Però ho podries fer a través del telèfon, sí.
0: El teu veí, poder,
1: clar, poder haguessis conegut més amb algú del
2: teu... Ja el conec, el meu veí,
1: no del veí, però algú del teu poble, que també sí. Tenia interessos
2: Dubto molt que tinguéssim interessos compartits.
3: Però la utilització del mòbil ens està fent, entre altres coses...
2: Menys intel·ligents.
3: Sí, cada vegada més tancats. Perquè parlem només amb el nostre cercle de coneguts i amics,
1: i amb això.
3: Una mica, amb el mòbil, amb un missatge curt, com estàs, hola, bé, jo bé, estic bé, no sé què, i ens fa tancança. Hi ha molts veïns del poble que no coneixes, no et parlen, també ha canviat
2: discrepo,
3: allò de que la gent et parli.
0: Bueno, en contrapartida també tens molta més facilitat en contactar amb gent que no podries.
2: Clar.
0: Jo que tinc família fora, per exemple, pot parlar cada dia, i cosa que no podries fer
2: amb el telèfon o amb les preus que deia abans la Carina.
3: A vegades gràcies a Déu que no poguessis fer-ho.
0: A vegades no.
3: Bueno, però, a vegades gràcies a Déu que no
2: puguis. Però tu estàs partint de la base que no t'hi portes bé amb la família.
0: Però bueno, tens aquells 5 minuts que dius, bueno, ja en tinc prou.
2: Clar, a més, però... tens la possibilitat de tallar la conversa.
0: Exacte. Ostres, se m'està bullint l'aigua, no?
2: Clar, jo precisament és que a mi, al contrari que del que dius tu, de tancar-me, a mi m'ha obert. Hi ha persones de proximitat que els he conegut gràcies a això, gràcies a la meva feina, no? Perquè reps molts missatges de, no sé, de persones, no? A través de les xarxes, ostres, això com és? Li respons... No sé, potser d'una altra manera, o amb la meva tasca periodista, jo recordo fer producció per contactar amb no sé qui, al principi jo de treballar, que em dedicava precisament a aquesta tasca, no?, a buscar entrevistats, i era molt complicat. Molt complicat, i ara és molt fàcil.
0: Sí. El que em fascina més d'aquest món que estem vivint ara amb el tema d'internet és aquesta proximitat a tot que tens. I aquesta facilitat per exemple, jo soc molt curiós i m'agrada molt quan hi ha alguna cosa que em belluga pel cap investigar-ho i buscar informació, doncs això que puguis obrir el mòbil o l'ordinador, no? I puguis buscar-ho i ara ja
2: és fantàstic.
1: Jo, bueno, soc més d'ordenador, per això dic
0: jo també,
1: per això deia
2: quan ja no
1: ho
2: tens
1: tan a la mà,
2: no?
1: Ui, allò fa molt d'anys que no sé res d'ell, vull dir que
2: vas a l'ordinador
1: i vaig dir, aviam, deixa'm a... i allà llavors va sortir això i dir, va morir als 77 anys, tu, i el va atropellar...
0: Però aquesta facilitat de derribar la informació...
2: Sí, és tan fàcil.
0: Pues, fer un simple gest i tens la solució en aquesta persona.
2: Però per això cal encara més educació per ser més crític, perquè com que tenim tota la informació a l'abast...
0: Evidentment.
1: No la cribem.
0: Hem de saber cribar molt millor que no pas abans. Perquè abans la informació t'arribava a comptagotes, però bueno, també abans poder, tampoc cribaves, poder t'arribava la informació a comptagotes i deies, bueno, doncs aquesta serà la bona.
2: Però potser mira, t'arribies la informació del full parroquial i tampoc qüestionaves si el full parroquial deia la veritat o no.
0: O t'anaves el diumenge a missa i te deia el capellà que no es pot fer no sé què, no? Jo què sé. I ara poder tens més opció a si tu vols saber, vols tindre una informació, el que has de fer és buscar diferents fonts, no? Aleshores, si vols, pots tindre
3: també hi ha molta palla, palla i molts influencers i molta gent que fot uns missatges que dius, mare meva, que això són dos dits de front,
2: Per exemple...
1: No, abans entraves a Wikimedia, per exemple, i sempre, al principi de buscar informació, era així. I sempre hi havia una nota que deia... no tot no és fiable, vull dir que tal, que qual, però vull dir que ara entres a qualsevol puesto i te donen informació de coses, jo a vegades demano informació de coses que jo he viscut, que jo he estat en allà, i quan veus el que te donen, dius, bueno, aquesta persona estava aquí o
2: li han explicat, no?
1: Correcte, vull dir que... Però això, cada dos per tres, no? Vull dir, allò que dius, no, perdona, això no va ser així.
0: Però repeteixo, abans aquesta informació també la teníem,
1: també estava sesgada, efectivament.
0: La persona que parlaves...
2: Home, el Nodo, per exemple, no?
1: Però
2: com que rebíem la informació
1: abans... Però és que ara és com un bombardeig, no? Vull dir, ara és bum, bum, bum.
2: I a més et donen la informació que et creuen que pot agradar a tu.
3: Jo us poso l'exemple del Caso. Hi havia un diari que explicava uns assassinats generalment amb una destrada la meitat de les coses no te les creies perquè diu, com pot ser això és mentida, i avui en dia veus que no, que potser allò era veritat, perquè avui en dia és que passa un tio con un machete por la calle, l'altre com una destral.
1: Era l'únic diari del règim que permetia explicar totes aquestes coses, perquè en els diaris normals
2: no es deixaven,
1: mai de la vida venien. L'altre dia sortia un reportatge diu Pineda una sobre això, diguéssim, Pineda una casa que s'ha enfonsat. Llavors van el que fa el reportatge que és un, bueno, va buscant i diu, al final resulta que no era una casa que es va enfonsar, era un hotel que era al principi, diguéssim, del boom de la
2: construcció
1: dels hotels del turisme, i llavors qui eren els promotors? Era el com es diu? Bueno, un era una empresa d'aquestes que construïa a tot Espanya lo que volies i més, no? Vull dir, de la manera més... amb els pitjors materials. I l'altre era el pare del que va ser el nostre president.
2: El nostre quin? President, quin?
1: El d'Esquerra.
2: El d'Esquerra?
0: El...
1: Que els seus pares eren, com es diu,
2: Pere Aragonès.
1: Aragonès, que són de Pineda i que tenien d'allò hoteleres, no? Vull dir que d'això. Bueno, total, que resulta que l'hotel, com que es va voler construir en mans materials, l'hotel més gran del món, amb plaça de toros i tot a dintre, i llavors, és clar, ràpid, total, que va caure, es va enfonsar.
0: els toros estan escapant?
2: Els toros no, encara no
1: encara hi eren. Amb 20 persones a dintre, no? Vull dir que tal. Ah, llavors, esclar, tot això venien amb...
2: Però això passa ara, que no es pot publicar qualsevol molt, cosa...
1: Molt sesgades, no? Però és que una cosa és que es publiquin fotos i una altra cosa és que te diguin això ha passat, no? Però bueno,
2: però els periodistes segueixen els periodistes, els influencers,
1: el Caso era l'únic que podia dir.
2: Segueixen rebent pressions de qui no li interessa que tu diguis aquella notícia o donguis aquesta informació, no? Els influencers que digueu, ostres, si un influencer compra un producte i en parla malament i aquest producte li han donat, doncs ja no li en donaran més. I tu quan veus un influencer que parla de un producte, pues, posa-ho en quarantena, perquè tu no saps si allò si li han pagat o realment t'està dient la veritat d'aquell producte.
0: Els influencers funcionava al principi, no?
2: Sí.
0: Que la gent, que sí que aconsellaven coses que ells havien tastat i que havien provat i que, però ara ja no, evidentment. Clar,
2: quan
0: subvencionats.
2: Clar, quan l'empresa veu
1: l'evolució
2: i veu l'impacte,
0: milions d'impacte,
3: penseu, penseu que això com tot en aquesta vida és una moda, no? En el sentit, hem tingut un temps que Instagram, Facebook, tothom estava a les xarxes i jo crec que això de mica en mica va caient, perquè tu vegis el TikTok o una cosa així o l'Instagram, primer que vegis que altra gent va de vacances i posa les fotos, que jo no les posaria mai, però bueno, la gent així.
2: Jo sí.
3: Després veus que el gatet aquell ballant i no sé què, o sigui, és una pèrdua de temps tan gran.
2: Hi ha gossets ballant també.
3: Sí, és una pèrdua de temps tan gran que la gent al final, jo crec, jo mateix cada vegada consulto menys això.
2: Però escolta'm, a mi a vegades em va bé una estoneta de, entre cometes, basura o merda, digue-li com vulguis, perquè vivim en un món que
1: una bona pel·li de riure, no?
2: Que necessites còmica. Aquest potser d'aquest moment de veure el gosset ballar per deixar de pensar doncs en totes les obligacions o amb el problema d'habitatge que tens.
0: Sí, pot haver-hi un moment d'allò, no? D'esbarjo amb això.
2: Sempre i quan no ens faci perdre el nord.
0: I sempre i quan sàpigues què estàs veient.
3: Però clar, això passa amb les sèries de televisió i les plataformes, que n'hi ha tantes plataformes en tantes sèries i que passem tantes hores mirant sèries que al principi quan surt la sèrie ja saps qui és el dolent, qui serà. Has vist tanta tele que ja les sèries aquestes és que ja saps
2: ja pots ser guionista tu, no? És increïble, no?
1: Sí, bueno, perquè a més tothom s'atreveix
0: amb mesura, una mica de sèries, una mica de xarxes, com, una mica d'anar caminant, una mica de parlar amb la parella, no?
1: Com deia la meva àvia, deia tot en aquesta vida és bo o dolent, diu, hasta el veneno me decía, no és malo,
2: en la seva justa mesura, sí,
1: amb la seva justa mesura no és malo.
2: Sí.
1: Jo no l'entenia mai
2: fins que vaig acabar d'entendre, no? Home, però el verí
1: en principi és
2: un poc a mesura, no? Pot ser una medicina, depèn de com
0: és igual que aquesta tertúlia, si la féssim 6 hores o 7 hores o 8 hores seguides.
2: Fantàstic, m'encanta aquesta reflexió per acabar, Francesc. Jo crec que el pròxim dia
0: i ho deixem aquí.
2: Exacte, el pròxim dia et faré seure aquí i condueixes. Vols acomiadar tu?
0: No,
2: acomiada, sisplau.
3: Espavileu que hi ha vaga general i encara no sabem quin dia,
2: general,
3: jo proposo que si ha de ser que sigui un divendres o un dilluns per fer el pont allò
2: i que vingui Francesc a la tertúlia, què et sembla?
0: No ho faria pas tan bé com tu.
2: Home, jo crec que sí, ho faries molt millor.
0: La teva cadira.
2: Ho faries molt millor. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres amb més tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt i molt bon dia. Adéu-siau.
1: Bon dia.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. És que part de les incidències, afectacions als aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xafa i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, on està tallat el trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà, a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9 i mitja de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors i l'ajudant de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip: dissenyadora de llums, ajudant de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no perquè a la meitat hem tingut l'ES Alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer, vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
0: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
5: Doncs sí.
0: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
5: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
0: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
5: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
0: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
5: Vinga.
0: Jo crec que ho tinc bastant clar.
5: Sí, i què seria?
0: Demà t'ho dic.
6: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
0: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
7: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
0: I per què? Per què t'agraden especialment?
7: Bueno, m'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
0: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les, sí, flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa
7: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és, té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
0: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
7: Sí, sí, sí, la veritat és que a casa sempre hem estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells, per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors, o sigui que era molt petit, perquè era molt petit col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
0: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
7: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre la biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, m'ha interessat, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
0: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare doncs era...
7: El meu pare és enginyer agrònom.
0: Enginyer, sí, agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
7: Sí, sí, sí.
0: I m'imaginava, tots els nens quan són petits volen ser veterinaris o biòlegs.
7: Clar, també el tema potser una mica de com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir no, jo això, o sigui, m'agrada però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu, i potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
0: I com arribar a un microbiòleg?
7: Sí.
0: A mestre florista?
7: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que veia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure amb cor ella sola, llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
0: Però tu tenies una altra feina aleshores?
7: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn que van ser 3 anys i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
0: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
7: Sí, bueno, de fet és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
0: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica té un punt d'art això, no?
7: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarra flors, bueno, aquest tipus de coses.
0: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
7: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica també, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
0: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
7: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
0: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
7: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
0: Muguet, Muguet és una flor.
7: És una flor.
0: No és gaire coneguda aquí.
7: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia, es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
0: I es regala en un dia concret, jo ho vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any això.
7: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super important, i es regala algú per, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
0: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa,
7: sí,
0: per demanar perdó...
7: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
0: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos, sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
7: No cal això, i tampoc cal comprar un gran ram, vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
0: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
7: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
0: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
7: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven super prohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
0: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
7: Sí, clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent, també necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
0: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
7: Sí, en general, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
0: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
7: Sí,
0: una mica
7: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
0: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
7: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen, pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
0: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte.
7: Exacte.
0: De quan toca, no la mate, o sigui, no tot l'any.
7: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
0: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
7: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... és complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils, però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil de lo que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
0: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas directe?
7: No s'acostuma a fer. El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o algo que utilitzarà en el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim, però proves com a tal poques vegades en fem.
0: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
7: sí.
0: O tu com en dius?
7: No, arranjaments.
0: Arranjaments per una peli.
7: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
0: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
7: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual i aleshores que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
0: Aprofito per preguntar-te, com hem de cuidar un ram de flors?
7: Superimportant, que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
0: De l'aixeta o...?
7: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
0: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
7: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
8: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
9: Rambla 54 és el meu lloc al món.
10: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i sobretot per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop diu, si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu. Aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu. No? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat. i altres i a veure d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava i rossinyol també, aquest dia és més difícil.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però evidentment és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans sempre, abans de Covid era sempre, ara és de post-Covid és sovint, ho fem amb aula, la part teòrica, l'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però en canvi té de maco que quan imites els cants venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà doncs la mallarenga carbonera que està en una alzina d'allà s'acosta a parlar amb nosaltres,
0: eh? El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Er de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur, i per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques i seguir enamorant-me d'aquest ofici. Va ser un projecte postpandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, però sí que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant en aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan, i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir, i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada

0: sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que és, jo penso que és una experiència única i màgica.
1: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
0: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sortiga una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
2: I tant, sí, sí.
1: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
2: Sí, sí,
1: explica'ns,
2: sí,
1: explica'ns una mica.
0: Sí, sí, perquè qui no té feina el gat pentina i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
2: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que hem anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
1: Sí, sí, i està bé que sigui així, ja està bé que sigui així.
2: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
0: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
2: I tant, sí.
0: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
1: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
0: exacte.
1: Això.
0: Exacte.
2: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
0: Exacte.
2: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
1: tant,
2: perquè, com
1: tant.
2: Deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
0: Exacte.
1: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
2: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
1: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
0: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues els tortosins pues viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
2: De doncs, Tortosa al món, diríem.
1: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí, i fins
2: Vinga.
1: Aviat, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies, una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.

0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà a Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
1: Sí, primer comencem situant Solsona i també el Solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el Solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà Segarra, la Noguera i el nord i té l'Alt Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no?, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
2: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
1: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
3: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac totes les flors i caminava lenta.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada", i aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
1: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
2: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem "e", i quan són terminacions en "ista", un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una "e" tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una "e" tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
1: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
1: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
2: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
1: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
1: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
1: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil, algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hòstia, doncs d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó, i havia les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Dic, que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ell s'agafa els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, un sobre que ja n'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi haguen més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any es van plantar totes juntetes i van fer, pues, clar, se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les les llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, minut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar i dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó. No sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo, però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX, el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita de cotó, i documents apenes n'hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava en tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet de les llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full de mano, costant de dia tants quilos. i crec que és, pues, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. Hem vist que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo veig molt difícil que algú m'agarre. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no?, i les noves creències de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguiré fins que em jubile. Espero seguir, estar abans, però me sap mal que després això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta, es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ens ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica, i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visitroses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estarán dotados en 10.000 millones.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre arrestat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: És una noia misteriosa, Mysterious Girl. Baby girl. Una peça de Peter André. Va ser un èxit allà per als 90 també.

0: 107.3 FM.
1: Tu i sempre tu, una de les propostes musicals de Teen Sharp. Te'n recordes d'aquest You? Tu?

Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM. Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm. Del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida a 6:45 del nucli antic, a 3:15 al camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol. Ens agrada la clàssica i ens agrada la clàssica quan la transformen en música disco, com aquest tema de Walter Murphy a Fifth of Beethoven. Recuperant clàssics, recuperant bona música aquí a la FM per passar la millor estona.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Uau, quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
5: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: i el bateria Roger Taylor. Un dels principals grups de música del segle XX i considerats un dels millors de la història. I així sonàvem aquesta cançó que hem volgut recuperar.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues. Peça musical en el record de Antonio Vega, El sitio de mi recreo, des de l'àlbum Océano de Sol.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Aquesta formació s'anomena Eiffel 65. Van ser capdavanters a les discoteques i a les cançons d'estiu allà pels 97-98, amb temes com aquest.

0: Eiffel 65, Eiffel 65, amb el Blue, amb aquest tema que tant i tant va sonar i vam ballar, eh? Per què no recuperar-lo? Doncs és el que fem aquí, a la sintonia de la teva ràdio. No només et punxem les actualitats i les novetats, sinó també aquells temes, aquelles peces del record.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fi de wall diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors promes.

Recuperem ara una de les grans balades de la dècada dels 70 amb Commodores. És el Easy. Te'n recordes d'aquesta? Doncs vinga, la tornem a escoltar i compartir plegats.

Aquest octubre, Vilafant també és cultura. El proper dissabte, dia 10, a Palol Sabol Dòria, jornades de patrimoni europeu. A les 11 al matí, visita guiada amb el professor Toni Cobos. A les 12, presentació del llibre Figueres de Por 4. Vilafant a càrrec de Crealit. El diumenge 18, a Palol Sabol Dòria, Dia Mundial del Càncer de Mama. A les 6 de la tarda, diverses activitats. Tarda de màgia amb Raül Black, lectura de poemes i altres activitats a benefici Vilafant contra el càncer. El divendres 23 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies, teatre La Tempesta. A 7:45, amb teatre lliure Tramuntana, taquilla inversa. El dissabte 31 d'octubre, al CAU, a les 11 del matí, pels més petits, l'hora del conte, amb gra de sorra. I el dissabte 31 d'octubre, a les 6 de la tarda, espectacle infantil i castanyes, amb clau de sol. Aquest mes d'octubre, Vilafant és cultura. És la música del Sopa de Cabra, amb un dels seus primers èxits, el Boig de la Ciutat.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Sense cap mena de dubte, un dels grans èxits de Bonnie Tyler, It's a Headache.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia de Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge encara de llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, dos ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.

Tens un negoci i dediques massa temps a tasques repetitives? Ara pots aprendre a automatitzar-les amb intel·ligència artificial. Empordà Actiu organitza una nova píndola informativa. Automatització de tasques amb intel·ligència artificial. Per aprendre a identificar i automatitzar tasques del teu negoci amb eines d'intel·ligència artificial senzilles i a l'abast de tothom. Aquest divendres, 9 d'octubre, de 9 del matí a 11 del matí, al Casal d'Avis de Vilafant, amb Rafa Aguilera. Activitat adreçada a pimes i autònoms. Inscripcions a

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Així començava una de les cançons que també ens va emocionar i molt a la dècada dels 80 dels Alphaville. És el Pick in Japan i una versió una miqueta diferent, una versió

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Dintre de la secció de clàssics no ens podem deixar peces com aquesta de AC/DC. Back in Black.

0: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de
1: cotxes. Expo Ocasió, home.
2: Ah, clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
3: Torna Expo Ocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
6: I això diuen, l'amor canvia cada moment i per cada cosa. Ho pot arribar a canviar fins i tot, absolutament tot. Un dels missatges que rebíem de Climie Fisher, Love Changes Everything.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: It's My Life és la peça que escoltem, un clàssic, un èxit de Bon Jovi.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La música que no s'aturi aquí a la sintonia de la teva ràdio, ara mateix, Counting Crowns, ens recupera el Missy Jones.

una de les cançons de Counting Crows que ara mateix escoltem, Mrs. Jones, recuperant temes que han estat èxits. Peces que han sonat moltíssim a la FM. Les tornem a reviure aquí, a Ràdio Vilafant FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Un de peça clàssic de Simon i Garfunkel. Segur que aquest Bridge Over Troubled Water, aquest pont sobre aigües turbulentes, el recordes. Sonava i sona així de bé.

0: Torna a la Fira de la Cervesa Artesana de Roses. Veniu a la Fira de Referència de l'Empordà i gaudiu de concerts, cerveses artesanes d'arreu de Catalunya i un tas premium. També hi trobareu servei de menjar i begudes cada dia i una fideuà el diumenge a càrrec de l'Associació d'Empresaris Roses Cap de Creus. Per més informació, visit roses.cat. No us ho perdeu. Del 9 al 11 d'octubre, Fira de la Cervesa de Roses.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el Kiwis Espri categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € el quilo. Sempre les millors

0: recorda les noies picants a les Spice Girls formades a Londres el 1994. I sense cap mena de dubte, aquesta va ser una de les cançons revelació, el Wannabe.
1: La millor selecció musical del món.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Destination Calabria. Aquest és el títol de la peça d'Àlex Gaudino i Crystal Waters.

Clau de Sol de Vilafant organitza una excursió de 4 dies a Benidorm, del 26 al 30 d'octubre. Com sempre, sortida 6:45 del nucli antic a 3:15 al Camp dels Enginyers i a les 7 del matí de les Forques. Sortida de 4 dies visitant diversos indrets al voltant de Benidorm. Allotjament, visites guiades, hotel... Tot el preu de 600 euros als socis, 605 als no socis. Data límit d'inscripció el 20 d'octubre. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-90-19 i Joan Costa, 686-380-486. A les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41 i Miquel Fallet, al 646-47-38-87. Recordeu, excursió a Benidorm del 26 al 30 d'octubre amb Clau de Sol. Dintre dels clàssics no podia faltar Ray Charles, On Chain My Heart.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
2: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Protecció Civil envia un SLR al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per intensitat de pluja aquesta tarda.
2: Hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
0: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
4: L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
5: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
0: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
2: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
6: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
2: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes al D-Hub.
7: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
0: I en esports, Toni Castro, de dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
8: El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45 a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea el Joventut a la Champions. Els verdinegres rebran el Benei Erzlia d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo al Sabadell. Debut a la Champions masculina a Montenegro. Ara mateix Jadran 8, Sabadell 7. I en handbol el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb un nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, efectivament. Ha plogut ara durant la darrera hora, hora i mitja, amb força a certes zones de les comarques tarragonines, i aquestes pluges efectivament han afectat a la xarxa viària. Mira, tenim algunes vies tallades per inundacions. La C12 a la zona de Xerta, la A7, la variant de la Nacional 340 a la zona de Miami Platja, aquesta via només tallada de moment en sentit sud. També tallada una carretera local propera a Benifallet, o també una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, deixem recordar-te que, per cert, continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Pel que fa a retencions, aquí la cosa està més tranquil·la, en el sentit que hi ha aturades, però són les habituals. Per tant, parlem de retencions habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, i també força carregada als punts habituals de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
3: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional, i tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, s'hi ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
0: De seguida anirem a concretar què és el que ha dit l'expresident Carles Puigdemont, però qui també ha valorat aquesta sentència del Constitucional és el secretari general de Junts, Jordi Turull. Content i emocionat, ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
4: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
0: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
3: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat en unes eleccions.
5: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
0: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
6: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
3: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
7: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
8: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont ha evitat aquesta tarda aclarir quan serà el seu retorn de l'exili, després que avui el jutge Pablo Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció. El president assegura, però ha assegurat des de Waterloo en una compareixença extraordinària, que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
9: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: I un apunt més encara en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
3: Decisió que el Tribunal pren després que l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I en alerta novament per un nou episodi de pluges que ja ha començat a les Terres de l'Ebre i que a aquesta hora va avançant cap a Tarragona, però que s'espera que afecti de nou tot el litoral i prelitoral. De fet, Protecció Civil ja ha enviat alertes primer a l'Ebre i en aquests moments també al centre, al litoral central.
3: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
10: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
3: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
0: I ho dèiem ara també, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil hi ha enviat aquesta tarda una nova alerta per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Anem cap allà, Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
11: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
0: Moltíssimes gràcies, Dani. Ho dèiem ara fa uns instants. Protecció Civil ha enviat una altra alerta al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf i al Gironès, també al Maresme i la Selva, amb previsió de pluges torrencials fins les 2 de la matinada. Demanen extremar precaucions a la mobilitat i no acostar-se a les zones inundades. Plou doncs de nou en aquesta zona i el més important, plou sobre mullat, té zones on ja ahir van patir l'episodi de pluges, un nou episodi de pluges fortes. En qualsevol cas, anem a veure què és el que ens espera aquestes properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Bona tarda, molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molt molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atansaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. I a Granollers, on ahir van rebre de valent, l'Ajuntament ha tancat de nou els equipaments municipals i suspès totes les activitats culturals i esportives per l'alerta d'aquestes noves pluges. Ahir, com dèiem, va ser un dels municipis més afectats, amb un nou desaparegut que encara continuen buscant. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
13: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
14: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
13: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: I justament avui el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades.
3: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
7: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
3: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
0: Carina Bellbé.
15: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
16: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
15: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica.
3: Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
17: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
3: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell.
18: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
19: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
18: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: En successos, presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
3: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous després que els agents detectessin un vehicle sospitós a la P7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard, el van localitzar al barri de Camp Parellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten a Ràdio Arenys i Ràdio Vitamènia.
20: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté la mateixa essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
21: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
20: La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar el dia 23, la subhasta de peix serà l'acte gairebé final el dia 7 de novembre.
22: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses del Circric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
23: En aquests 15 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu. Hem plantat com una llavor que ara dona fruits.
22: L'edició d'enguany comptarà amb 3 estrenes, Yo no he dicho eso, de Gashugaiba and Company, Tal vez de la companyia Artrópodo i Vivallesa de la Clara del Ruste.
0: I en cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricari i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
24: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com a expressió, explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
1: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
24: Ressonància es formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental a partir de 3:15 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
3: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: També té cita europea el Joventut en la segona jornada de la Champions de bàsquet. Els verdinegres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45 al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
4: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica a la nostra línia en atac i també defensar bé, que al final si et desconnectes, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Competició europea de bàsquet i també competició europea de waterpolo a la Champions. Primera jornada, el Club Natació Sabadell debuta a aquesta hora, en aquests moments, a la piscina del Jadran de Montenegro. Ara mateix empat al marcador, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Freiking Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rebrà el Bussau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. I per últim, l'Ali en hoquei patins. Avui és jornada de l'hoquei Lliga Catalana a 8:45, Lloret-Barça. I quan passin 10 minuts a les 9 de la nit es juga el Caldes-Calafell.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: Diumenge 18 d'octubre, Figueres es vesteix de rosa. Arriba l'onzena cursa de la Dona de Figueres, una cursa de 5 quilòmetres, oberta a tothom, amb sortida a les 10 del matí des de la Font Lluminosa. Corre, camina, comparteix i viu una jornada especial amb moltes altres dones. Les inscripcions a www.grupiris.cat o presencialment al Grup Iris, al carrer Pi i Margall 12, per només 11 euros. Onzena cursa de la Dona de Figueres, 18 d'octubre, a les 10 del matí. T'hi esperem. Organitza Grup Iris amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres i Valosport.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm
2: already out of my mind. Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
4: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia pel delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
5: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
2: Protecció Civil envia un SOS al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i també al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva per intensitat de pluja aquesta tarda vespre.
4: A hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara 2 persones desaparegudes i 2 morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
2: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels 2 decrets d'habitatge modificats lleugerament.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
6: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
2: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes del The Hub.
7: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
2: I en esports, Toni Castro, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
8: I el Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 8:15, per tant d'aquí pocs minuts a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea la penya, el Joventut a la Champions, els verd i negres rebran el Benei Herzliya d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo. El Natació Sabadell debuta a la Champions masculina a Montenegro, de moment partit en l'últim quart amb empat a 13, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Bussau de Romania.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions per aquesta nova tanda, aquest nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Dalí. Doncs comencem repassant aquestes vies afectades per aquestes darreres pluges. De moment, bàsicament, parlem de comarques tarragonines, una zona bastant localitzada. Tenim tallades per inundacions la C12 a Xerta, la A7, que és la variant de la Nacional 340 a Miami Platja, aquesta A7 tallada en sentit sud, i dues carreteres locals, una propera a Benifallet i l'altra propera a la població dels Reguers. A més, també tenim tallada per esllavissades la C43 a Benifallet. I també recordar que continua tallada des de ja fa uns quants dies, també per inundacions, la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, el túnel de les Franqueses. Afortunadament, pel que fa a retencions o pel que fa al trànsit, parlem d'aturades, o hem parlat d'aturades bàsicament habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara ja baixa aquest volum de trànsit, encara podríem trobar algunes retencions puntuals en aquesta àrea metropolitana, també a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
3: El Tribunal Suprem ha trigat

0: que X, que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
1: David Amador.
2: Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons assegurar, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
2: Durant el breu discurs, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Doncs el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha estat content i emocionat i ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
4: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
1: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
0: En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat a unes eleccions.
5: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la culminació de l'agenda del retrobament.
6: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
0: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
7: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
8: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
0: Decisió que el Tribunal pren després que de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsetat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: 12 comarques de nou en risc molt alt de pluges torrencials que ja deixen inundacions i carreteres tallades. Protecció Civil demana prudència i ha enviat ja 3 alertes al llarg de la tarda per avisar del nou episodi de pluges amb afectacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, la Costa Central i la Costa Brava.
0: Pluges intenses i que poden ser localment fortes.

0: obertes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
1: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
0: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen.
2: I noves afectacions que s'estan produint aquesta tarda mateix. Ho dèiem també ara, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil ja hi ha enviat aquesta tarda una nova SALER per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
2: Gràcies, Dani. Una tempesta que ara també dirigeix el seu punt més àlgid cap a les terres de Tarragona. Anem cap allà, Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
4: Bona tarda. Després de les 7 s'ha rebut a la ciutat de Tarragona el missatge d'alerta als mòbils de Protecció Civil. De fet, ha començat a ploure amb intensitat sobre 6:45 aproximadament, o continua fent hores d'ara. En el missatge de Protecció Civil s'avisava de la possibilitat de pluges torrencials en la propera hora. És el tercer episodi de precipitacions intenses que registra avui a la ciutat. Aquest matí, després de les 11 i també al migdia, s'han recollit 30 litres en 30 minuts a la comarca del Tarragonès. Fins ara els bombers han rebut 29 avisos de la zona, però la majoria per inundacions de baixos. 14 han arribat des de la ciutat de Tarragona, on la tempesta és elèctrica i va acompanyada de llamps i trons. L'aigua que baixa pels carrers comença a ser considerable. Els centres i espais municipals han optat per tancar portes aquest vespre. Així, per exemple, han deixat de funcionar els centres cívics o, per exemple, l'escola d'adults ha deixat de fer les seves activitats. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, mentre la ciutat de Tarragona, com dèiem, des de fa una hora, continua plovent amb intensitat.
2: Gràcies, Tere. Doncs nou episodis de pluges torrencials que no són estàtiques, però sí que localment deixen volums importants d'aigua, com el que sentíem ara a Tarragona, també a les Terres de l'Ebre. I en qualsevol cas anem a veure què és el que ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà, ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltíssimes gràcies, Lluismi. Doncs justament el govern ha aprovat avui un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades pels darrers episodis.
0: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
6: per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà. El govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
0: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
2: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
0: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
2: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
2: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
8: I mentrestant continua la mobilització al carrer, la plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge en coordinació amb el sindicat de llogateres. Les dues concentracions es faran aquest dijous al vespre. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
9: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
10: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també el lloguer de temporada. Llavors convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
9: El col·lectiu considera que les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, a Olot, l'associació Les Preses 2020-2030 diuen que els impulsors dels contenciosos contra la variant són gent de no fiar. Critiquen Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas perquè creuen que ja hi ha hagut temps per acordar el traçat de la futura carretera. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
12: L'associació Les Preses 2020-2030, favorable a la variant, ha criticat durament Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per haver presentat contenciosos administratius en contra del projecte de la variant d'Olot i Les Preses. Pau Tarradellas és membre de l'associació Les Preses 2020-2030.
13: Nosaltres volem demostrar la nostra decepció i el nostre rebuig per haver portat a la justícia el projecte aprovat ja per la Generalitat de Catalunya. S'ha vist clar que els impulsors del contenciós no s'han de fiar i que finalment tornen a la postura de no volem la variant. Igual que van fer amb el túnel de Bracons. Volen allargar encara més aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, amb 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies.
12: Des de l'associació plantegen tres accions que executaran en els pròxims dies i setmanes. El dia 12 d'octubre al pati de Cales Monges faran una exposició per explicar com es planteja la variant. També han assegurat que contractaran serveis jurídics i es preveu, tot i que sense dates concretes a hores d'ara, que faci facin talls a la travessera per reivindicar la variant. Els membres de l'associació presenca diuen que ja s'han fet prou matisos i que ara és hora d'executar l'obra.
2: I situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa uns dies moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres. Els veïns asseguren que en algunes zones des de divendres no es fa la recollida. L'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas perquè resolgui la situació en 24 hores. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
14: Diferents illes de contenidors estan desbordades des de fa dies al municipi del Vendrell, amb els residus acumulant-se a la vorera. Una situació que ha empitjorat molt des d'aquest passat cap de setmana i que genera una gran indignació entre el veïnat.
15: Divendres ja estava bastant ple, però com que xata de festa, mitja festa, i vam dir, bueno, la festa potser no es recull, però que estem a dimarts. És que bueno.
16: Yo nunca llevo 19 años aquí en esta calle y no he visto nunca esto como ahora, nunca.
14: Aquest dimarts l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admetent que el servei actual és insuficient. L'alcalde Kenneth Martínez ha instat l'empresa i el Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat 24 hores a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Pel Batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària.
2: En cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
17: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext i una projecció, Resonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà com a explicat al cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
18: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
17: Resonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2021.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric al Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental contra el Dinamo de Bucarest de Fontajau. Arrencat ara fa 5 minuts al partit, ara mateix victòria dels gironins 8-4. Per tant, Girona 8, Dinamo de Bucarest 4. I també de cita europea el Joventut. En la segona jornada de la Champions, els verd i negres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 2:15, d'aquí poc més, a mitja hora al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
3: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell de defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Pendents a la competició europea de bàsquet i també la competició europea de waterpolo. De fet, demà debuta el vigent campió, el Zodiac Atlètic Barceloneta, i avui debuta el Natació Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro. Un partit que tot just acaba de finalitzar amb victòria del Sabadell per 16-17. Per tant, remuntada de l'equip sabadellenc a la segona meitat. Victòria 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro. I més competició europea, en aquest cas, en handbol al Fraikin Balomano Granollers disputa a 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rep el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre l'estrena contra el Flensburg. Els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. Escoltem l'entrenador dels vallesans, Antonio Rama.
4: És un equip defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius. Un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En hoquei patins, avui és jornada a l'Hockey Lliga Catalana. A 8:45, Lloret-Barça, i quan passin 10 minuts de les 9 de la nit està programat el Caldes-Calafell. En futbol, la selecció espanyola masculina juga a Croàcia. Serà a 8:45 en una nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que va jugar a terres croates durant 5 anys. Un partit on es preveu una vegada més que Lamine Yamal sigui titular. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, per ser l'Ali, aquest vespre la Unió i el Club Natació Sabadell juguen la primera eliminatòria d'aquesta competició.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, què deu ser una fira de cotxes?
2: Expocasió, home.
1: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona, els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
5: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 6 d'octubre tens el kiwis Esprit categoria 1 a un preu imbatible de 3,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
7: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
10: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
11: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del top.
12: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

Autumn is here again. This is Requiem for a Village. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui inspirada a la tardor i els llançaments del setembre 2026. I comencem amb l'anticip del multiinstrumentista Steve Wilson, Requiem for a Village, Requiem for, per un poble. Veurà la llum al novembre amb Fiction Records, tot un tractat de rock progressiu per les vostres orelles. Steve Wilson.

The Old Hotel, Proto Martyr. Ens donen la benvinguda a aquesta banda formada a Detroit del 2008. Ens presenten el Hotel Osona, editat a Domino Records el 25 de setembre del 2026. I continuem amb el mateix àlbum. Aquest és el tema Third Country. Joe Casey imagina la Nord-Amèrica del Donald Trump com un hotel desmoronant-se on cada habitació és l'escenari d'un crim contra el sentit comú. Proto Martyr.

Shearwater. És aquest tema, Amnèsia, oblidem per continuar avançant a la connexió eclèctica amb la tardor del 2026. Aquest és el nou món de Shearwater. Jonathan Mayberg ens proposa temes introspectius connectats amb la natura i el nou àlbum de New World. Shearwater. El record d'una passejada amb el gos pot ser etern. Amb la veu de Laurie Anderson evocant moments incombustibles del 2026. Shearwater.

words. Les paraules a vegades ens abandonen, ens fallen per expressar la veritat o els sentiments. Quelcom entre expressió i sentiment. És el tema en qüestió. De Beck, amb l'arribada de la tardor, ens presenta el seu àlbum Ride Lonesome, conduint en solitari, connectant la melancolia dels moments foscos del passat. I aquí continuem amb companyia del Beck. El temps passa, no espera ningú. I el Beck continua explorant l'angoixa i la pèrdua, reconnectant amb el seu so intimista del passat, Sea Change. It ends right here.

Ampersand és el tema extret del nou disc dels Arabs Trap, l'anomenat Half Told Tales. Històries a mig explicar a la tardor. Posem llum a la foscor amb temes com aquest, amb Aidan Moffat a la veu, Malcolm Middleton als instruments, reflexionant sobre el desgast de la memòria amb el pas del temps i no perdem les ganes de viure fins al final. Arab Strap.

Night Till the Ink Dries, fins que la tinta s'assequi i seguirem somiant en un món millor amb els Proclaimers. Des d'Escòcia fins a les vostres orelles, aquesta banda formada per Edinburgh a 1983 amb els germans Charlie i Craig Reid. Aquí ens presenten el seu 13è àlbum, You My Offend, editat el passat 11 de setembre 2026. Un sentiment independentista.

Take Me By The Hand. Agafem la mà de Echo and the Bunnymen, la banda formada fa 40 anys a Liverpool amb el Ian McCulloch i el Will Sergeant al capdavant. Mantenen una identitat pròpia amb aquest àlbum Apples for Isaac. La poma d'Isaac Newton ens il·lumina amb la ciència emocional dels homes conill. I continuem amb el mateix àlbum i un altre Isaac, el Isaac Asimov. Asimov, sí, connecta la ciència a la literatura i aquí tenim el seu univers de melodies expansives cap al cel, més enllà de la nostàlgia i els fantasmes. Echo and the Bunnymen.

I fins aquí podem arribar amb aquesta connexió la tardor 2026 amb els Church. Pràcticament hem arribat a l'hora. Western és l'anticip del seu proper àlbum La Cuna, inspirat a les pel·lícules de l'oest americà i connectades amb la neo-psicodèlia australiana The Church. I ens acomiadem amb aquesta abraçada, Hack, el nou projecte del Devendra Banhart, editat el passat 11 de setembre. Good night and good luck. Be good.

0: Molt bona família, benvinguts al Rui de Miss de Nenzer. Connexió amb un servidor DJ Flecky. Com sempre, no pararàs de ballar la millor música.
1: DJ Flecky.
0: Sí, tenim preparat les novetats del 673 Music. I la segona part, una mica de canya Màquina Remember. Una mica de bons records. Una miqueta de tot aquí en el Rui de Miss de Nenzer perquè disfrutis durant 2 hores intenses. Comença el festival, obrim la pista de ball, s'ha dit, a ballar la millor música. Gràcies i benvinguts.
1: Is a dance.
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.
3: Rhythm is a Dancer te presenta las novedades de 73 Music, el sello de Julio Posadas que apuesta por los productores nacionales. Melodic Techno, Progressive House, Trends, Techno.
0: Salve família, anem a conèixer aquestes novetats del 673 Music, el segell de Julio Posadas, que un cop al mes em porta les seves últimes creacions. Com que a l'estiu van fer vacances, avui tenim poquetes, en tenim 4 només, però són, com sempre, de molt bona qualitat. Comencem amb aquesta creació de Coli. S'anomena El Sentio. Novetat 73 Music.

aquesta, la primera novetat que es posava el segell 73 Mothic, s'anomena Coli. Aquesta creació, El Sentio. Primera novetat, 73 Mothic, en exclusiva per vosaltres. Vinga, pujant una mica la revolució, una mica de so Acid Techno, amb aquesta creació de DJ Paquet. S'anomena Unresolved. Anem pujant el ritme amb aquestes novetats, 73 Mothic.

0: 673 Music, aquesto Acid Techno and DJ Paquete and Resolved. És aquesta creació recomanada, novetat, que es porta a 73 Mofic, el nostre segell col·laborador, gràcies a Julio Posadas. I parlant de Julio Posadas, te'n recordes del seu tema clàssic Telefónico?
1: El terminal telefónico no se encuentra operativo en este momento.
0: Doncs aquí tens aquesta versió actual, nou remix 2026. Telefónico, DJ Neil i Julio Posadas, nou remix, novetat 73, Mofic.

Novetat. I like to party hard.

amb la peça de Elion, I The Height. S'anomena I Like To Party. Anem arrencant el bon so, escalfant el vient. Aquestes bones músiques, aquests bons temes, aquestes bones novetats. Aquí en el Rhythm Meets the Danger. Vinga, una altra novetat. Butzi, Aida Aguilar, Besos, Neno. Un electrical. Escoltiu aquí en el Rhythm Meets the Danger.

novetat exclusiva aquí en el Rhythm Meets Angel, aquesta combinació de Buzzi i d'Aguilar, Besos Neno, un El Chimical des del Hat Makers. Vinga, va, més canya, família.

senyor, so és potent, Special D. You. Pass, Surrender, Rewalk, 2026. Com sempre, la millor canya, la millor festa aquí en el Ruïda Mix. Anem de so, DJ Flecky. Gràcies per ser-hi una setmana més connectats. I vinga, un altre clàssic, que són Italo Brothers, X, Kim Mike, X Julian, Brands.

tema actual 2026. Is your destination. Excellent choice. Sí, senyors, nous sons, nous temes, noves mescles, noves creacions actuals. Vinga, va, mi família, una mica més de canyassó.

Amok. Amok Acid. So Acid Techno. Va començar a tancar aquesta primera part, com sempre, mantinguent el bon so i la qualitat perquè disfrutis durant aquesta connexió. Anem a gaudir d'aquesta The Member of My Day, Sonic and Pie.

Recorda que pots seguir-nos a través de la xarxa social Facebook i també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Reader.

0: Quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: L'apprentissage accéléré. Leur prochaine leçon, la dégustation d'insectes.
3: Comencem aquesta segona part i amb aquesta novetat. Avui tindrem una miqueta de tot en aquesta segona part. Comencem amb aquesta de Ista i Rodo. S'anomena Together.

família, la festa es diu Rull Amics. Àngel, gràcies per ser una setmana més i per viure amb nosaltres. Vinga, una altra novetat, com no, el gran doctor Piacock. I també col·labora DJ Furax. Això s'anomena Big Aurus.

Vinga, anem a escoltar una mica de Remember. Què et sembla si escoltem Madame K amb aquest Stars, Infinity i Joiners? Viatge cap Itàlia 1995.

continua Més Canya. I ara, maquineros i maquineres, anem a votar amb aquesta peça del 96 de DJ Spring, El Muelle.

0: Espectacular, amics. Això és el Ruït amb Misa Enza, família. Molta canya, molta música. Perquè vagis, perquè surtis durant aquesta connexió de dos horetes de festival. Vinga, continuem la festa. And now, after all these years, the fly is still alive.
1: Ik zei het al, het is niet meer bij te houden. Wat Trump allemaal doet, de man is 78, maar de energie is

0: Flalan.
1: Top.
0: Any 2025. Com ens agrada la canya, com ens agrada la festa. Gràcies per ser-hi una setmana més, família. Vinga, va, més canya. Doctor Rude i The Dark Crowers.

0: base hardcore, ritme espectacular, impressionant. Vinga, més canya!
1: Sí, clar.
0: Hans Glock, The Dark Rubber i DJ Gizmo in the house. Vinga, canya! Sóc Hardcoreà. Aliar la família, aliar-la!

0: Sí, senyors, quin bon clàssic i la bona canya barrejant hardcore i gabber neopite amb aquest execute. I ara, últim tema.
1: You fucking bitch, move!
2: This is it.
0: Gaudit l'últim tema, Nobody Lotion. All right, cut.

ens connectem la setmana que ve, aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. Paraula de DJ Flecky, que la tornarem a liar, t'ho prometo. Gràcies, gràcies, família. Fiesteros i fiesteros.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT. Jo

I can't go wrong trying to make things right.

Trying to make things right.

0: Sons a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.